programa DIF per poder fer possible aquesta millora tècnica en un espai amb condicionants especials. I torna el cercavirre a Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Pel que fa als establiments participants d'aquesta edició, tenim el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i el recinte de la Festa Major. Preu del pack 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del cercavirre i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes Són de Colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i de les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com els gegants, el drac i els caps grossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer de 2026 dins de la situació d'aprenentatge a Les Marietes i el taller de col·legis emmarcat en la programació de les trobades a la Llar Compartim Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez i ha estat adaptat per Colla Dolç. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dolç i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Kerli Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. I també tenim, doncs, la Gossa Sorda, que presenta a Cunit els concerts de la gira A Tornallum, aquest cap de setmana, al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira A Tornallum. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte del concert, doncs la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. A l'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com la Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira i l'Assemblea de Docents de Catalunya. Una presència especialment significativa per al grup per al seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués concluir, doncs, les dues nits i actuar també com un anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves i a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per

0: Dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al rigui i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans, on la gossa sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte, 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com a una proposta Dr. Pop Baird, musicalment allunyada de la gossa sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaran a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanya s'ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment doncs, pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la gossa sorda amb l'objectiu de facilitar i l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el dia 14 de maig també s'ha obert el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar vinent, on el període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per a sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, podreu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'ID-CAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'ID-CAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que trobareu doncs, i que utilitzareu per emplamar el formulari de sol·licitud per tal de poder-los ajudar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 de migdia i dijous de 5 de la tarda a 9:15 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, o bé trucant al 977-67-40-80, 977-67-4080, o contactar amb la Regidoria d'Educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I neix una nova iniciativa popular per a revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per a tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals de taronges i blaves els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podran haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment, el projecte es troba en fase inicial i els seus organitzadors esperen doncs, poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndols, mullats o cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats locals tocats pel foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit, una entitat nova que s'està creant, i també l'Ajuntament de Cunit. I el pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials per aprendre, doncs, a presentar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web de Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que tenim ja en ple procés les votacions dels pressupostos participatius, aquesta quarta edició, a la qual arriba la seva fase de votació, de les propostes finalistes que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa a partir del 13 de maig diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Recordeu el proper dimarts, dia 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal. I dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arribarà als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I també recordem que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El municipi de Cunit torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit Calafell que tindrà lloc el pròxim 24 de maig després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors. La prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 2:15 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit, cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit i en dues en categories masculina i femenina. A partir de 2:15 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Infantil, entre el 2012 i el 2013, de 1.120 quilòmetres, metres. A la vi, de 2014 a 2015, de 1.050 metres. Benjamí, de 2016 a 2017, amb 980 metres. El prebenjamí, entre 2018 i 2019, amb 560 metres. I els barrufets, entre 2020 i 2022, amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per als corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, tenim, doncs, ja superant elevada participació en aquesta quarta edició, on des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. Inscripcions en l'enllaç que trobareu online a través de la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també recordem que tenim, torna doncs a la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes de Cunit, enguany al qual pots preparar-te per aquesta tercera edició de la Sobac. Comenceu a fabricar les vostres Andròmines Casolanes perquè el dissabte 11 de juliol, a marcar dins els actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes amb el seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció i ja que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació, on les inscripcions ja estan obertes. I en acabar el recorregut seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. Però encara tenim més notícies. Us recordem també que el proper dia 31 de maig torna la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. La visita guiada de l'Avenc de Sant Antoni, el qual us convida a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada única que tindrà lloc el proper dia, el dia 31 de maig, com bé dèiem, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I també us recordem que el proper dimecres, dia... avui dimecres, vaja, 20 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal amb l'enfrontament entre los Papis de la Draga i el Dream Team, en categoria veterans. A la mateixa hora i a la mateixa categoria, Atlètic Cunit vers el Veterans Club de Futbol Cunit. I a les 10 de la nit, l'Aston Villa Club de Futbol vers el Viejas Glorias Club de Futbol, com també el Comorronea vers els Jugones Futbol Club. A més, també, dimecres 20 de maig, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, durà a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte Biblioteca Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diverses vessants, amb la trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECCIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariam Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços el dijous 21 de maig a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. A més, també aquest dijous vinent, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dilluns, dia 25 de maig, a 6:15 de la tarda, a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual doncs avui es celebra a Calafell un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió compta amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaran als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori. I marxem al Diari de Tarragona, el qual fa referència a l'ús del nom Macabeu, un vi que enfrenta l'Incavi amb una cooperativa d'arqueòlegs, i és que Arqueovitis Cooperativa diu que el nom Macabeu es refereix a l'heroi jueu. L'Institut Català de Vinya i el Vi no ho accepta, i la disputa pot acabar als tribunals. Les seves conclusions científiques assenyalen que l'elaboració del vi a Catalunya començà al Penedès cap a 2.700 anys i que el van portar abans els fenicis que els grecs i romans, els que van plasmar un llibre anomenat el millor llibre del vi del món a català. Són 580 ampolles que inclús han posat el nom de Judas Macabeu, que ha registrat a l'Oficina de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria i Turisme. Aquí és on comença la discussió amb l'Incavi, que ha advertit a López que no pot usar el nom de Macabeu, doncs és una varietat que només pot emplear bodegues d'una denominació d'origen, d'una DO, i que usen aquesta varietat en els seus vins. El vi d'Arqueobitis no té la denominació d'origen, ja que no segueix els procediments d'elaboració determinats. I si seguim en el món del vi, acaba, marxem al 3 de 8, on el 60è concurs d'estavins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits, al que es van entregar 7 medalles d'or. A més, el Festival Gastronòmic de Corpinat tindrà enguany 57 vetllades amb 56 xefs. El festival, que comença l'1 de juny, arribarà a la seva 6a edició. I també comença a caminar un nou cabatàs que canviarà de nom i s'obrirà a tots els escumosos. La mostra obre el període d'inscripcions. També la denominació d'origen cava inicia una nova era després de les eleccions per renovar el ple del Consell Regulador. La coalició Viticultors del Cava va guanyar els comicis per a escollir 3 dels 12 vocals. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. La nostra companya, en Josep Miró, el qual ens ofereix el temps. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable, dominat pel sol, amb estones de cel clar o amb bandes de núvols alts, com passa a hores d'ara al matí. Potser està una mica més clar el cel al centre del dia i tornarem a tenir alguns núvols baixos o d'evolució llunyans de cara a la tarda. La temperatura s'ha mantingut de nit i pujarà de dia i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 23 o 24 de màxima, amb una humitat alta, vent feble, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui tranquil·la amb una mica de marejol. Demà temps esplèndid, amb sol i cel clar, i com a molt només hi haurà alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que pujarà de dia i estarà entre els 15 i els 24 graus, ben feble en terrals a l'inici final del dia i de xaloc al migdia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Cunit.
0: Al 107.0.
1: radiocunit.org. Cunit al dia.
2: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
1: Cunit al dia.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 42 minutets des de l'estudi número 1 de la Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i més endavant en format informatiu ja fins a gairebé les 3 de la tarda. Tela, tela, tela, eh? Des d'aquí, doncs, com no, volem donar-vos benvinguda i recordar-vos que a partir de la vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: També tenim, doncs, com no, la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com doncs també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit amb majúscules, on allà podràs dir la teva mitjançant mur, chat o missatge privat.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos Ràdio Cunit. Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
3: Aquestes són les vies de comunicació directes amb el nostre programa. Per qualsevol cosa que vulgueu realitzar, per qualsevol encàrrec que ens vulgueu deixar, per qualsevol cosa, vaja, perquè aquesta és la ràdio del poble i pel poble feta per tu. Els micròfons ben oberts i les portes ben obertes a tota la nostra ciutadania i a tots els nostres oients, com ha de ser, als quals els donem la benvinguda, tant si ens escolten per dial, per FM, vaja, o per internet, o per on faci falta, vaja. I com no, també, en agraïment a la vostra participació, us en donaré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, I com ho fa també des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévalo, a la ONCE, Juan Coma, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar amb el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 15 d'abril de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, el qual us convida doncs, a participar del nostre programa quan ja doncs, ens separen uns 15 minutets per arribar al punt horari de les 11, 3:15 del matí, baixa, des de la vostra sintonia, com sempre, des d'aquí. Des del Cunit del Dia, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit.
2: Sumari.
3: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell i David Navarro. Però mitjoret abans també com no tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb la Renfe, connectarem amb la ONCE. Què més? Esmirarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui. I com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, Núria Ruiz. També aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i molts més continguts de la xarxa, l'embadalits, el sabies què, i com no, doncs també les nostres efemèrides, per contextualitzar-nos, eh? A més, com cada dimecres ens arriba Sol d'hivern, a l'espai d'entrevistes musicals amb Toni Camaro, i també la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota, a la qual, com sempre, obrim línies per a tota la gent que vulgui participar i formular-li qualsevol consulta o proposar-li temes a tractar en properes edicions d'aquest mateix espai. A més, tenim el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Espai per les dedicatòries, per les peticions musicals. Aquí et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret al qual entres a sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro amb el seu sonar sorpresa, la Clínica Dental de Cunit, una higiene vocal, Alma Music, una classe de cano de guitarra gratuïta, Bemol Nou, classe de guitarra, piano, baix o producció musical, Vanessa Sancho de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit el seu llibre Mi Montaña Rusa, la Joieria Castillo, un detall sorpresa, Sami Scalafell, dues consumicions normals no premium, Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home orientat i marcat amb seca de proteïna per a dones, sí senyor, Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab, el Rincón del Tapeo 2 ens ofereix un bal de 5 cafès gratuïts, la Marina, antiga Calona, dos esmorzars, el bar La Pinya, dos esmorzars més, el Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, la Bodegueta, també dos vermutacos més pincho del dia de dimarts a divendres, al ladito de la diligencia. I la diligencia, dos vermutacos més també, clar que sí, al ladito de la bodegueta. També tenim la passeteria de Cunit amb les seves cues de rap i l'ampolla de caldo. La xurreria Velo, aquest suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Ananda Yoga Studio, una sessió de yoga o massatge. La verseria i pica de Cubellas, teula de calçots, més poró de vi per dues persones i visita les seves instal·lacions. La camiseria Jaguara, mig quilo de carn picada. Pollo a la brasa, el sol, un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. La cova del Gorka, un vermut per dues persones. El local social del castell, també un sopar per dues persones. El bar Casa Carminya Castanyeira, un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Nana, una pizza per dues persones. Aquí, doncs, també a Navas, a Barcelona. L'estètica Jacqueline, també un tractament d'estètica o de relax. I la cafeteria Panadella Núria, també un esmorzar per dues persones. La penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un altre sopar per dues persones de dijous a diumenge, i al Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. Déu-n'hi-do, eh? I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació per dues persones. No et perdis aquest dissabte, que tenim un gran homenatge. També tenim la Girada de l'Arbós, amb una invitació per dues persones. I a més, en qualsevol moment del programa, pot ser que soni la pel·lícula fantasma de la setmana. L'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entreneu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme i Kismar, dues begudes i 6 mil empanadilles venezolanes, eh? L'Hotel Avia, un fantàstic mega menú per dues persones, i el Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova també una invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Doncs ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
5: Un cop d'ull als diaris.
3: I ràpidament anem a desgranar sota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia, eh? D'avui dimecres, 15 d'abril de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el qual enceta portada amb el següent titular. La AP7 tindrà que ampliar-se. Caos viari. Josep Mateu, president del RAC, analitza l'estat de la xarxa viària catalana. La T314 entre Reus i Cambrils és més perillosa. En fotografia de portada tenim el Barça, que frega la proesa. Els blaugranes lluiten fins al final i guanyen a l'Atlético 1-2, però queden eliminats de la Champions. També tenim creus de Sant Jordi per aquest 2026. La Fundació Pau Casals, el grup de dones de Solivella i la banda de música de Benissanet. A Tarragona, sense els petits comerciants, la ciutat estaria morta. Xavier Fernández presenta el llibre Els Resistents, 50 comerços, 50 anys. Pel que fa a societat, 24 anys sense Tamara Navas, el crim que sacsejà Salou. I pel que fa a immigració, el govern endureix les condicions per la regularització. Pel que fa a cultura, Luz Casalo, Maika Kapkowski són en el festival Camp de Mar. I a la capçalera tenim Sant Jordi 2026, tots els nostres escriptors i escriptores. Deixem el diari de Tarragona, ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb el següent titular. Immigració. Llum verda a la regularització d'immigrants. El Consell de Ministres endureix les condicions sobre els antecedents com demanaven el Partit Popular i Junts. El procés pot afectar més de 500.000 de persones que poden iniciar els tràmits a partir de demà. I en fotografia de portada ho sabem a Lamine Yamal, que es lamenta a la gespa. I amb aquest 1-2, expulsats de la Champions, una altra targeta vermella, aquest cop a Eric García, i un àrbitre discutible, com el partit d'anada, sentenciaven el duel amb l'Atlético de Madrid, quan el Barça havia de fer el més difícil, avançant-se al marcador 0-2 al primer temps. A més, la guerra d'Orient Mitjà rebaixa fins a 2 dècimes el creixement econòmic mundial. I Xi Jinping diu que la Xina i Espanya estan al costat correcte de la història. La gonorrea, més resistent als fàrmacs, es triplica a Catalunya. I tenim nova consulta de la USTEC, els docents per decidir si tornen a la vaga. A més, tenim articles com el de Josep Ramaneda, filòsof, el que diu que la felicitació de von der Leyen a Magyar, celebrant la desfeta d'Orbán, sembla un acudit. Ara es desperten. Ferran Sáez Mateu, filòsof, també diu que la cursa espacial ja no és un gran duel ideològic, sinó un model futbolí de competència econòmica i exhibició tecnològica. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el 47 de portada d'aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat amb aquesta gran fotografia de portada que la reflexa gairebé, doncs, matisant i reflexant, doncs, aquesta fotografia plena d'edificis grans. I amb la següent titular, la Badia Lliure d'Amiant, l'espera eterna. Els veïns lamenten que no s'ha fet ni un gram, no s'ha tret ni un gram de les 1.450 tones del material cancerigen de tots els edificis anunciat el 2021. I pel que fa al dia d'ahir, tenim a Saúl Gordillo, el que declara jornada horribilis socialista. Crisi a Ripoll, amenaça de vaga indefinida de mestres, inflació a l'alça, ressaca de la imputada Gómez i més benzina a Partit Popular i Vox. Tenim crònica d'Aina Argueta, el mal humor de Vox. I crònica de David Portabella, regularització sense antecedents. Pel que fa a l'esportiu, el Barça treu l'orgull però queda eliminat de la Champions. Situa el 0-2 i fa patir a l'Atlético però obté un triomf insuficient amb un 1-2. I encara tenim més articles com per exemple el de Lourdes Malgrat, dues flames per a una llengua. I Mamerino, desdentats. Francesc Espiga, dia del llibre, és clar que sí. Carles Sabater, compartícep, seguim. Núria Storch, sí que és política. De la mare Amell, de l'amor i la mort. I Antoni Soy, Trump, un perill crític. A més, a la capçalera tenim aquest homenatge als comptapartíceps, acte institucional del Punt Avui, a l'Auditori de Barcelona, per homenatjar els impulsors del diari Avui, que fa 50 anys. Tenim aquest reportatge en aquest mateix rotatiu. Però deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar a l'avantguàrdia, el que ens ha de portar amb el següent titular, amb el repte migratori. El govern afegeix més control d'antecedents per regularitzar immigrants. El Partit Popular i Vox rebutgen una mesura ben vista per l'Església i la patronal a la que podrien acollir-se 500.000 de persones. Déu-n'hi-do. En fotografia de portada, la 080 inicia la setmana de la moda a Barcelona. La pastelera La Catalana va donar ahir el pístola al tret de sortida en aquesta 37a edició en un nou espai al Port Vell amb el mar Mediterrani de fons i sota un sol radiant durant tota la primera jornada a la que l'organització homenatjà Adolfo Domínguez amb motiu del 50è aniversari de la firma. La cita es prolongarà fins al pròxim divendres. A més, tenim aquest 1-2 davant de l'Atlético de Madrid. El Barça es buida, però es queda fora de la Champions. I tenim Claude Mitos, fre a una intel·ligència artificial que suposa una amenaça per la humanitat. També tenim més titulars. Sánchez demana justícia davant l'acusació de Peinado vers la seva dona. I els líders xinesos i espanyols exhibeixen sintonia front a la llei de la selva del president dels Estats Units, encaixada de mans de Pedro Sánchez i Xi Jinping. També tenim a Meloni, del qual es distancia d'Israel i s'enfronta a Trump. I tenim entrevista a Massimo Faggioli, historiador de l'Església en el Trinity College de Dublín. El que declara, el papa no volia ser l'anti-Trump, però ha estat arrossegat al xoc. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el periòdico de Catalunya, que ens set de portada amb el següent titular. Catalunya és la comunitat que regularitzarà més immigrants. El govern central habilita 450 oficines per tramitar les més de 500.000 sol·licituds previstes per a tot Espanya. Les persones que s'acullin al procés tindran fins a l'octubre per acreditar que no tenen antecedents. A més, el Barça es queda a les portes. L'equip de Flick no ho dona tot, però no en té prou amb un 1-2 contra l'Atlètic i cau eliminat en els quarts de la Champions. En fotografia de portada observem a Fermín, que rep un cop a la cara de part de la bota del porter i el qual, surt impune. D'altra banda, tenim a Sánchez i Xi Jinping, que se situen al costat correcte de la història. I tenim el Sant Jordi 2026. Regala roses amb els teus col·laboradors des de 90 cèntims, al qual resistirem, doncs, diu el mateix diari. D'altra banda, perquè fa economia digital, Molins de Rei, primer dels 26 centres de dades que construirà Catalunya. Els projectes s'ubicaran al Vallès Occidental, al Barcelonès i a l'Anoia. També tenim la inflació, que s'eleva fins a 3,4% per la pujada dels combustibles. I un de cada 5 robatoris violents a Barcelona es fan patinet. A la capçalera tenim la nova 080 davant el mar, el que s'obre a una internacionalització més gran. I pel que fa al país, tenim el debat de la integració. A Espanya comença una històrica regularització d'immigrants. Sánchez defensa la iniciativa i Feijóo ha rebutjat per inhumana i insegura. El govern confia en que exigir, doncs, un certificat de penals no sigui un problema. El procés arrenca amb dubtes vers les ONGs sobre els papers o a complementar. En fotografia de portada tenim aquestes cues d'immigrants ahir en el consulat de Marroc a Bilbao. Però encara tenim més titulars. L'executiu convalida 55.000 títols d'universitaris estrangers en un any. 30.000 metges més per la sanitat. I conflicte a l'Orient Pròxim. El Fons Monetari Internacional alerta d'una recessió si la guerra es prolonga més enllà de l'estiu. El fons rebaixa el creixement i adverteix sobre la inflació. A més, els Estats Units i Iran dialoguen per emprendre la negociació. I Trump ataca a Meloni, tot i que tenia valor al qual s'equivoca. A la capçalera marxem amb Champions. L'Atlético de Madrid resisteix l'embestida del Barça amb un resultat final de 1-2 i passa a semifinals. I fins aquí, doncs, el resultat del que serien les notícies que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general. Ara és moment de refrescar, doncs, tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ara ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que la Generalitat gestionarà aviat els aeroports de Catalunya. Ho ha dit responent al portaveu d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, que li ha recordat que forma part dels acords d'investidura.
7: Però això, president, només serà possible si Catalunya té el seu propi sistema aeroportuari i si la Generalitat participa en la seva governança de forma determinant. Aquest és un exemple d'avenç real i tangible en sobirania. Per això, Esquerra Republicana el prioritzem. President, quin horitzó té marcat per fer-lo realitat tal i com hem acordat?
8: Jo crec que això serà bastant immediat. Sap vostè que s'hi està treballant crec que les coses van per bon camí, respectarem els marcs legals que hi ha, però evidentment garantirem una presència del govern de Catalunya en la presa de decisions, en la planificació, en la governança de les grans infraestructures de transport a Catalunya.
6: D'altra banda, Illa ha assegurat que sancionaran durament els qui se salten la llei de l'habitatge per especular. Ho ha dit en referència a la propietària del bloc Sant Agustí de Barcelona, on la jutgessa ha aturat el desnonament previst per avui. I el Consell de Ministres ha aprovat el nou reglament d'estrangeria per regularitzar 500.000 d'emigrants després d'endurir-ne algunes condicions. És un procés extraordinari que es podrà començar a tramitar demà de forma telemàtica i a partir del dilluns en la modalitat presencial. Hi haurà temps fins al 30 de juny i el govern ha reforçat amb 500.000 de professionals l'equip per poder gestionar les peticions. I en mobilitat encara ara retencions a la B23 entre Sant Just i Molins de Rei, també a la 2 amb afectacions per obres a Sant Feliu i Cornellà, també a la C31 i la C32 des del Baix Llobregat i també hi ha congestió a la C17 a Granollers encara per una avaria. A banda també a la P7 hi ha diferents trams carregats entre Barberà, Cerdanyola i Montornès. I un nou dispositiu policial conjunt de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Guia Caní a Figueres ha acabat amb dues denúncies per armes prohibides i tinença de drogues. L'actuació es va dur a terme ahir al vespre en diversos punts de la ciutat on es van identificar diverses persones, es van registrar vehicles i també es va inspeccionar un local. Els agents també van interposar tres denúncies de trànsit en un control a la Ronda Sud i s'ha enviat un vehicle al dipòsit municipal. I Metges de Catalunya ha convocat per al 27 d'abril la desena jornada de vaga des de l'octubre del personal facultatiu del sistema sanitari català, tant públic com concertat, en el marc del conflicte amb el Departament de Salut per millorar les millores laborals. El sindicat mèdic acusa la conselleria de no haver accedit encara a negociar cap de les seves reivindicacions i de manca de voluntat. L'aturada coincideix també amb la vaga estatal de 4 dies que els metges convoquen per l'enfrontament amb el Ministeri de Sanitat.
9: Notícies en xarxa.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va al nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, a l'Abel Alevaro li és impassible de passar per antena, però sí ens ha facilitat la informació que la jornada va transcorregint-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos pel que fa doncs, a la nostra línia, a la R2, a la qual segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Tot i això, recordem que, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova i el teu per l'última circulació de la línia, al qual doncs, també recordem que per treballs de millora entre Garraf i Sitges es reprograma també l'oferta de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. Des d'aquestes estacions es pot accedir al servei de bus Garraf fins a Barcelona amb el títol de transport de Rodalies. També podeu consultar tota la informació a rodalies.gencat.cat. Pel que fa a la R1, degut doncs, als treballs de millora, entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes i a més doncs, també recordem que la R3, degut els treballs de millora, circulació ferroviària entre la Garriga i Ripoll, amb servei ferroviari alternatiu de la línia entre l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, Fabra i Puig, el qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Fabra i Puig i Puigcerdà. A més, la RR4, servei ferroviari a tota la línia, degut als treballs de millora entre Terrassa i Manresa, el que es manté un servei de tren llançadora i un servei alternatiu per carretera. A la R7, sense servei en motiu de les obres de Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, també servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, també recordem que a la R11, amb motiu de les obres de renovació de la catenària, al cap de setmana del 18 i 19 d'abril s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou. També, per cert, recordar que el tren de Barcelona-Sants a Portbou circula amb demores de 35 minuts a causa d'una incidència operativa a l'estació d'origen. A Rodalies Lleida, la RL4, degut als treballs de millora entre Terrassa i Manresa, es manté un servei de tren llançadora complementant amb servei de carretera. I a les regionals de Girona, a Rodalies Girona, la RG1, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Portbou i Massanet-Massanes, amb servei de la línia R1 entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet. També recordem que entre les 10 de la nit i les 6 del matí s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet amb Massanet-Massanes, al qual doncs, també podeu consultar més informació a rodalies.gencat.cat. Pel que fa als regionals, recordem, amb motiu dels treballs de millora servei ferroviari entre Reus i Sant Vicenç de Calders, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Riba-roja d'Ebre i Reus i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb el servei de la línia R2 fins a Barcelona. També recordem que, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb el servei de la línia R2 fins a Barcelona. Recordeu que aquesta incidència afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 15 d'abril de 2026. Serà de temps esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun núvol baix de nit. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, movent-se entre els 8 i els 9 graus de mínima i de 18 a 19 de màxima, i humitat alta de nit i moderada de dia. Ben feble amb terral fins a mig matí, de nit amb marinades de xaloc a la resta del dia, on a la mar hi haurà una mica de marejol. Resumint, durant el dia sol, temperatura màxima 19 graus, mínima 9, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 60%.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Què ens proposes avui?
1: Doncs avui, tal dia com avui, va néixer un compositor i músic de bandes sonores que es diu Nick Kamen,
0: sí,
1: que en els anys 80-90 va fer molta música també en solitari. I avui sentirem, ja per celebrar el seu aniversari,
0: sí,
1: doncs una cançó d'ells que segurament és més que coneguda. Si et dic que Promise Yourself,
0: sí,
1: pues escoltarem aquesta,
0: ui,
1: cançó.
0: Mítica, mítica, eh? Bé, doncs amb aquest tema ens hi quedem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Que vagi tot molt bé. Si Déu vol, ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà a tothom.
0: Petons, adéu-siau, bon dia. Sí.

0: I ara sí, sense més premols, anem a repassar doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. Què tal estem? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs molt bé, aquí pendents, a veure si ens emportem algun pessic, eh? A veure si ens toca algú. Som-hi, doncs.
1: A veure, ja, sort. Bueno, el número premiat d'ahir, dimarts, va ser el 24.456-24457 amb la sèrie 50. Llavors, de l'Euro Chapot, amb un bote de 22 milions d'euros, la combinació ha sigut 13, 22, 32, 46, 47 amb el soles 6 i 7, com ningú ha passat el gote, que augmenta els 22 milions d'euros. Triplis del 5. Triplis del 5 ha sigut el 19. I el super 11 del 5 ha sigut el 1, el 3, el 9, el 12, 13, 17.

0: 39, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 45, 48, 61, 63, 68, 82 i 85. I el meu dia d'ahir va ser el 16 d'octubre de 1969 amb el trèvol número 7. I res, i demà dijous ja menja ous o imperatius.
1: Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Juan, que vagi tot molt bé. I si de vol ens sentim, doncs, demà mateix a la mateixa hora, d'acord?
0: A veure amb rodatges.
1: Aviam, aviam, toquem fusta, toquem fusta. Sí. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
2: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
3: En català hi ha un matís entre pujar i apujar, que no significa el mateix.
4: Utilitzem apujar quan hi ha algú que fa l'acció. Exemple, el govern apuja els impostos als més rics. Hi ha algú que fa l'acció de pujar, el govern.
3: En canvi, utilitzarem pujar quan fem referència a allò que puja. Com a resultat d'aquesta acció política, els impostos pugen per als més rics. Aquí utilitzem el verb pujar perquè no esmentem qui fa l'acció.
1: I seguim, doncs, amb més temes, amb més seccions en el nostre programa. Ara és el torn de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, dia 15 d'abril de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-22-10. 977-16-22-10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Plaja Sant Aló, situada a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 38 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-07-85-15. Repetim. 977-07-85-15.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: El mestre artesà Joan Cortiella García és l'únic terrisser en actiu de la Galera i de tota la comarca del Montsià. A més, ha estat l'encarregat d'elaborar la peça commemorativa de la Fira de la Terrissa d'enguany, que es diu Marraixa de Nevera. La Galera, al Montsià, és l'escenari d'un dels punts de trobada de referència de terrissers i ceramistes. Venen d'arreu de Catalunya, de l'estat espanyol, Portugal, el Marroc, Hongria o França per gaudir d'Argila, la Fira de la Terrissa. La cita arriba a la 31a edició, ben carregada d'activitats. Entre el 30 d'abril i el 3 de maig podreu fer tallers en fang, observar demostracions al torn tradicional de terrisser o veure una cuita de peces en directe. També podreu participar en un taller de mosaics, pintar una típica rajola valenciana amb la tècnica del socarrat o contribuir a la creació d'una ciutat efímera. I si preferiu activitats menys participatives, podeu visitar exposicions al Museu Terracota, assaborir tastos gastronòmics o gaudir d'un concert amb instruments de terrissa. A més, aquest any hi ha un espai dedicat a Galícia on podreu conèixer de primera mà la ceràmica i la terrissa tradicionals d'aquesta comunitat. Del 30 d'abril al 3 de maig, 31a edició d'Argila, la Fira de la Terrissa de la Galera. Més informació a galera.cat.

efemèrides. I ara sí, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 15 d'abril d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any, atenció, 1770, a Anglaterra, on Joseph Priestley publica la primera descripció d'una goma d'esborrar i poc després es comercialitzarà. Amb aquestes comencem, doncs, ja, i arribem ja al 1892, al qual es constitueix la companyia General Electric. I ja al segle XX, al 1911, s'estrena La reina jove d'Àngel Guimerà al Teatre Principal, a Barcelona, amb Margarida Xirgu. Un any més tard, a l'Atlàntic Nord, el Titanic s'enfonsava a les 2:20 de la matinada, hores després de xocar amb un iceberg. I al 1920, a Massachusetts, es produeix el robatori d'una fàbrica de sabates i l'assassinat del seu comptable i guarda de seguretat, de la qual cosa són injustament acusats els anarquistes Sacco i Vanzetti, feta pel qual seran electrocutats al 1927. També el mateix any, a Madrid, es produeix la fundació del Partit Comunista Espanyol. I tres anys més tard, a Girona s'inaugura el Teatre Albéniz, després de transformat en cinema, el qual ja no existeix. El 1938, al nord del País Valencià, els franquistes ocupen aquest territori. I el 1941, a Belfast, 180 bombarders de la Luftwaffe provoquen més de 1.000 morts i 56.000 habitatges destruïts. El 1942, a Leningrad, a la Unió Soviètica, dins del marc de la Segona Guerra Mundial, les tropes de la Unió Soviètica aconsegueixen obrir la línia de ferrocarril de Leningrad, trencant el setge de les tropes alemanyes. I el 1945, a Belsen, alliberen el camp de concentració de Bergen-Belsen. Aquestes que arribem ja al 1955. Des Plaines a Illinois, als Estats Units, s'hi obre el primer restaurant McDonald's. Però encara tenim més notícies. I és que el 1977, a Perpinyà, inici dels actes de cloenda del Congrés de Cultura Catalana. A més, el 1989, a la República Popular de la Xina, s'inicia la revolta de la plaça de Tiananmen després de la mort de Hu Yaobang. Arribem ja al 1994 a Uruguai amb la signatura del darrer acord del GATT, signat per 110 membres, l'acord general sobre aranzels duaners i comerç. I arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2019 a França, a la catedral de Notre-Dame, a la que tal dia com avui patia un incendi. Ens hem deixat el 2015, on el Parlament de Catalunya aprovava la creació del Moianès, que passa a ser la 42a comarca del Principat. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades, les quals van succeir, doncs, tal dia com avui. Un 15 d'abril d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
2: Ràdio Cunit, el 107.0.
3: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a hacer?
3: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: La Marina está morena.
3: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
6: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617 88 98 82. Carnicería Yaguara.
7: Los mejores. Sí. Marruecos, España. Sahara.
8: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Parlament ha aprovat un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions d'euros. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha explicat per què serviran aquests diners.
2: És permetre el normal funcionament de l'administració, poder atendre les nostres obligacions com a administració pública, pel que fa a les despeses de personal, molt important. Dos, aquells creixements tendencials dels contractes, de les obligacions que tenim, he dit, per exemple, despesa farmacèutica. I el tercer bloc, fer front als nostres compromisos perianuals per poder seguir avançant, per exemple, amb el pla de barris o amb la bonificació del transport públic que vam acordar, en aquest cas, amb el grup parlamentari dels Comuns.
1: El PSC, Esquerra i els Comuns hi han votat a favor, mentre que el PP, Vox i Aliança Catalana han votat en contra. La CUP, per la seva banda, s'hi ha abstingut. I la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que Rodalies ha recuperat 2,5 milions d'usuaris dels del gener, tot i que encara en falta un milió respecte ara fa un any, i ha admès que la situació no és satisfactòria malgrat la millora progressiva del servei després dels temporals. Paneque ha detallat que s'han destinat 180 milions d'euros per a les obres d'emergència, s'han inspeccionat 690 punts de la infraestructura amb 50 tècnics i s'han estabilitzat 33 trams de trinxeres i talussos. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà demà amb directors per abordar la reducció de les places perfilades després de les crítiques del sector amb l'objectiu de trobar un equilibri entre autonomia dels centres i transparència en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT que preveu limitar les altres per ser en el curs 2027-2028, passant d'unes 7.000 a 2.500. I en mobilitat, una avaria a la C-17 a Granollers deixa un vehicle al voral i provoca retencions importants en aquest punt. També a la 2 a Cornellà de Llobregat, un accident provoca hores d'ara congestió. També dos carrils tallats per obres a la 2 a Sant Feliu de Llobregat. I a banda, un nou dispositiu policial conjunt de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Kia Cania Figueres ha acabat amb dues denúncies per armes prohibides i tinença de drogues. L'actuació es va dur a terme ahir al vespre en diversos punts de la ciutat on es van identificar diverses persones, es van registrar vehicles i també es va inspeccionar un local. I en esports, triomf insuficient del Barça en la tornada dels quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid. La victòria per 1-2 al Metropolitano no capgira els dos gols d'avantatge dels madrilenys i deixa, per tant, els blaugranes fora de la competició. I pel que fa al temps, avui jornada de cel serè i assolellat arreu de cara a la tarda. Sí que hi haurà núvols poc importants, sobretot al Pirineu, mentre que el vent del nord desapareixerà i s'imposarà el de component sud.
0: Notícies en xarxa.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a dol i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xato, xata, salut que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell a missa. Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja ho saps, eh? Aquestes són les vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Sam Iscalafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona. Doner Pita Palas 2, un fantàstic drum kebab. El Rincón del Tapeo 2, també un bal de 5 cafès gratuïts. La Marina, dos esmorzars. També Bar La Pinya. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones. La Bodegueta, dos vermutecos més pinxo del dia de dimarts a divendres. La Diligència, dos vermuts. La Passateria Cunit, també cues de ràbia amb polla de caldo. La Xurreria Velo, un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. Ananda Yoga Studio Cunit ofereix una sessió de ioga o massatge. La Braceria i Pica de Cubelles, una teula de calçots més porró de vi per dues persones. La Carnisseria Jaguarà, mig quilo de carn picada. Pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa. Dissabte, diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones. El local social del Castell, també un sopar per dues persones. I al bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La Pizzeria Nanà, una pizza per dues persones. L'Estètica Jacqueline, un tractament d'estètica o de relax. La Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. La Penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La Pizzeria La Góndola de Cubelles també pot sopar, doncs, amb un acompanyant de dijous a diumenge. El Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot consistent en un pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. La Discoteca Lou també ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. I la Giralda de l'Arbós també una altra invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Doncs ja saps, home, busca, compara i si trobes algú millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Doncs sense més preàmbuls anem a repassar el nostre santoral del dia d'avui, eh? D'avui, dimecres, 15 d'abril de 2026. Volem felicitar Sant Abundio, Anastàsia, Basilisa, Cirilo, Crescente, Cundo, Dadas, Eutiquio, Loínides, Marón, Màxim, Olimpiades, Hortario, Paterno, Pausilipo, Potenciana, Quintilià, Silvestre, Telmo, Teodoro i Victoriano. Doncs moltíssimes felicitats, eh? Com també volem felicitar a tota la resta de gent que fa 6 anys en el dia d'avui, a destacar Luis Fonsi, que avui fa 48 anys, eh? Famós cantant, intèrpret i compositor porto-riqueny, però per aquest artista la música és la seva forma de viure i la composició una de les seves grans passions. Des dels 3 anys li agrada imitar el cèlebre grup mexicà Menudo, Quan tenia 10 anys d'edat, es va mudar amb la seva família de Puerto Rico a Florida. I el seu pare sempre li diu que anava a viure a la mateixa ciutat que Mickey Mouse. Però Lluís Fonsi també mai oblida el seu país natal. El 2003 inaugurà el restaurant Las Tablas a Puerto Rico. El fascinen els esports aquàtics i el seu menjar preferit és els camarones al ajillo amb arroz blanco. Els seus gustos musicals són Aries, Stevie Wonder i Luis Miguel. Més que un cantant, es considera a si mateix un cantautor. Amb les supervendes Despacito, Fonsi fou bon sopar brillar amb un homenatge a Puerto Rico. El vídeo musical Despacito va arribar als 4.000 milions de visites al YouTube. També fa anys Emma Watson, que en fa 36, Nascuda a París, a França, famosa actriu britànica coneguda mundialment per interpretar a Hermione Granger a la saga de Harry Potter. Avui fa 36 anys. Com a curiositats, encara parla francès. Ha reconegut que no ho fa tan bé com ho solia fer abans. Emma Watson és professora de ioga i meditació. És ambaixadora de la ONU i de la imatge de la campanya He for She. A Daniel Radcliffe i a Rupert Greene els considera ja com els seus germans, després de treballar amb ells durant 10 anys a Harry Potter. S'estima que per la seva, el seu treball doncs, ha guanyat 40 milions de dòlars. El 2011 es va convertir en el rostre de Lancôme i el 2013 fou escollida per la revista britànica Empire com la dona més sexy de les estrelles del cine. Déu-n'hi-do, eh? L'any següent, el 2014, va rellançar el paper de Cenicienta a l'adaptació del clàssic d'acció reial de Disney. I el 2015, segons la revista Time, era una de les 100 persones més influents del món. El 2016 va rebutjar el paper protagonista del musical La La La Land degut al seu compromís amb el projecte La Bella i la Bèstia. El 2020, Emma Watson va entrar al Consell d'Administració de l'empresa Kering, un conglomerat francès que posseeix reconegudes marques de luxe com Gucci o Yves Saint Laurent. I el 2023, la fortuna d'Emma Watson ja s'estimava en 85 milions. Déu-n'hi-do, Doncs també la felicitem, clar que sí, home. Com també felicitem a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals com aquest de Bad, el Chiquitita, de l'any 78 i que ens arriba aquest 2026. Amb aquest tema aprofitarem per donar numeret amb el 106 a Nàdia Farhi, amb el 107 Aina l'Aigua, 108 Meritxell Artau, 109 Mònica Garcia, amb el 110 Sílvia Calafell, amb el 111 Bruna Plàcides, amb el 112 Estefania González, amb el 113 Isabel Carrasco, amb el 114 Eva de la Peña, amb el 115 Fernando Gómez, amb el 116 Zoe Gómez, amb el 117 Encarna Argilaga, 118 Juan Pablo Rodríguez, 119 Josep Macià i també amb el 120 a Joana Paredes.

I seguim, doncs, amb més peticions musicals, amb més temes dels nostres oients. Ara ens arriba aquest altre de Melodronics amb el seu En Velvet, que ens havien demanat i que aprofitem també per donar numeret amb el 121 a Kiko Blázquez, amb el 122 a Ángeles Araque, amb el 123 a Natalia Alba, 124 a Frica San Martín, amb el 125 a Victoria HG, 126 Dani GH, amb el 127 a Rose Mauri, 128 a Carles Mauri, 129 a Jordi Campà, amb el 130 a Toni Capdevila, 131 a Pepi Rey, amb el 132 a Josep Peris, 133 a Renato García, 134 a Adolfo Andreu i amb el 135 a Amador Sánchez.

Recorda que sí que teva no t'agrada, truca i demana una altra. Ja ho saps, home, aquí de música no en fem, però si en posem, com per exemple aquest tema que ens demanava l'Armand Cortés, el que li donem al 136, i també ens demanava un tema qualsevol amb el 137 de Gerard Cortés, 138 Pilar Ferrer, amb el 139 Adrià Ferrer, amb el 140 Jovelis Teran, 141 Heidi Teran, amb el 142 Gaudi González, 143 Wang Shengwei, amb el 144 Sergio Ferrer, amb el 145 Miguel Ferrer, 146 Arnau Cortés, 147 Chloe Cortés, 148 Pineda Guijarro, 149 Olga Álvarez, i amb el 150 Josep Macià, com amb el 151 Joana Paredes.

Més temes musicals, ens arriba Lydia Kay, Year of the Cat, aquest mític tema musical de l'any 76, i que ens ve reversionat, ve 50 anys després, déu-n'hi-do, Donem numeret amb el 152 Eva de la Peña, 153 Azul Gómez, 154 Fernando Gómez, amb el 155 Encarna Arcilaga, 156 Juan Pablo Rodríguez, i amb el 157 Natalia Alba, com el 158 Àfrica San Martín, 159 Mercedes Rubio, 160 Núria Sol, i amb el 161 Eli Suárez.

Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest tema de Paul Kent and Lena Sue, Heavenly. Donem numeret amb el 162 a Emilia Covira, amb el 163 Lina Zarra, 164 a Karin Les, 165 Carmen Alfaro, amb el 166 Latifa Benamar, amb el 167 Paula Ros, 168 David Vidal, 169 Eva Espinosa, 170 Òscar Ibáñez, amb el 171 Jordi Ibáñez, amb el 172 Carme Díaz, amb el 173 Sònia Soler, 174 Alexandra Vicente, i també donem numeret amb el 175 a Ismael Chávez, 176 a Maya Alba, amb el 177 Jordi Conill, 178 Blanca Martínez, 179 Aitor Escardó, i amb el 180 Ivan Escardó. Recorda, aquí de música no en fem, però si en posem, sí senyor. I no canvieu de sintonia. En un minut i mig, Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Notícies en xarxa.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest mateix informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dimecres, dia 20 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La Regidoria d'Educació, acompanyada de tècnics de l'Ajuntament, han assistit a una reunió informativa organitzada per la directora de centres del Departament d'Educació de Catalunya i els serveis territorials d'educació del Penedès. La trobada ha servit per a presentar els detalls del programa Actualitza't, una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que permetrà finançar inversions en centres educatius durant el període 2026-2028. Aquest programa contempla actuacions de reforma, ampliació i millora de les escoles amb l'objectiu d'adequar els equipaments educatius a les necessitats actuals i futures de la comunitat educativa. Durant la sessió s'han exposat els criteris de participació, les línies de finançament previstes i el calendari d'execució dels projectes. L'Ajuntament valora positivament aquesta iniciativa, que representa una oportunitat per continuar millorant els espais educatius del municipi i garantir unes instal·lacions adequades, modernes i accessibles per a l'alumnat i el personal docent. Des de Consistori es continuarà treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i els centres educatius per estudiar possibles actuacions que es puguin incloure dins d'aquest programa. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. I per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà el 15 de maig al 20 de juny. Des del Consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I el passat dijous 14 de maig, una delegació tècnica de Sumar Acció Social, entitat catalana especialitzada en la gestió i modernització de serveis públics, va visitar les instal·lacions de la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu de la visita ha estat conèixer la infraestructura d'intel·ligència artificial que dona suport als sistemes interns de l'Ajuntament i que permet optimitzar processos administratius i millorar l'eficiència del treball municipal. Durant la trobada s'han presentat l'arquitectura tècnica del sistema, els fluxos de dades i les plataformes utilitzades amb especial atenció a la seguretat, l'escalabilitat dels servidors locals i el compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta tecnologia permet automatitzar tasques repetitives i alliberar temps del personal municipal per centrar-se en la gestió directa i l'atenció a la ciutadania. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquinez, ha destacat que disposem d'una infraestructura d'intel·ligència artificial local que dona suport als treballadors municipals i garanteix la protecció de dades. És una aposta per l'eficiència i la millora del servei públic sense substituir el factor humà, sinó reforçant-lo. L'Ajuntament de Cunit considera clau compartir aquestes experiències amb altres administracions per impulsar la col·laboració institucional i avançar en la modernització dels serveis públics. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de la web habilitada a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat, i també de manera presencial al mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí, a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. Una jornada també al qual inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, pintar el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal, on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se en aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I l'Ajuntament de Cunit ha iniciat una actuació puntual de millora de l'asfalt al pont de l'Avinguda Juli César amb l'objectiu de reduir el soroll provocat pel pas dels vehicles, una demanda que diversos veïns i veïnes de la zona havien traslladat en darrers mesos. Els treballs consisteixen en la substitució del paviment existent per un asfalt especial absorbent, un tipus de ferm dissenyat per disminuir l'impacte acústic que genera la circulació viària i millorar així el confort dels residents propers també al mateix pont. Des del consistori s'ha explicat que aquesta actuació dona resposta a les queixes relacionades amb l'accés de soroll del trànsit, especialment en aquest punt concret del municipi, un dels principals passos cap al sector de la platja. L'Ajuntament també ha remarcat que abans de poder executar els treballs ha estat necessari completar tots els tràmits i coordinacions pertinents a Adif, ja que el pont afecta infraestructures ferroviàries sota la seva competència. Amb aquesta intervenció, el consistori vol continuar avançant en actuacions de millora de la qualitat de vida als barris i en la reducció de l'impacte acústic derivat de la mobilitat urbana. La regidora de Via Pública, Beatriz Luque, ha destacat que aquesta actuació és una resposta directa a una preocupació que ens havien traslladat diversos veïns i veïnes de la zona i que afectava el seu dia a dia. Luque ha explicat que des de l'Ajuntament hem treballat conjuntament amb Adif per poder fer possible aquesta millora tècnica en un espai amb condicionants especials. I torna el Cercavirra a Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, al que arribarà amb novetats. Pel que fa als establiments participants d'aquesta edició, tenim el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnker i el recinte de la Festa Major. Preu del pack 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes Són de Colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i de les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com els gegants, el drac i els caps grossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer de 2026 dins de la situació d'aprenentatge Les Marietes i el taller de col·legis emmarcat en la programació de les trobades a la Llar Compartim Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez i ha estat adaptat per Colla Dolç. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dolç i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Kerli Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. I també tenim, doncs, la Gossa Sorda, que presenta a Cunit els concerts de la gira A Tornallum, aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira A Tornallum. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte del concert, doncs la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia. A l'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com la Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya. Una presència especialment significativa per al grup per al seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués concluir doncs, les dues nits i actuar també com un anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves i a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans, on la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa dissabte, 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com a una proposta Doctor Pop Baird, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaran a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment doncs, pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda amb l'objectiu de facilitar i l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el dia 14 de maig també s'ha obert el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar vinent, on el període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per a sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, podreu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que trobareu doncs, i que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud per tal de poder-los ajudar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 del migdia i dijous de 5 de la tarda a 9:15 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l'oficina d'atenció al ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, o bé trucant al 977-67-40-80, 977-67-4080, o contactant la regidoria d'educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I neix una nova iniciativa popular per a revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per a tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals de taronges i blaves, els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats, que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podran haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment, el projecte es troba en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndols, Mullats o Cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats locals Tocats pel Foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit, una entitat nova que s'està creant, i també l'Ajuntament de Cunit. I el pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials per aprendre, doncs, a presentar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web de Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que tenim ja en ple procés les votacions dels pressupostos participatius, aquesta quarta edició, a la qual arriba la seva fase de votació, de les propostes finalistes que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa a partir del 13 de maig diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Recordeu el proper dimarts, dia 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal. I dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arribarà als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I també recordem que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El municipi de Cunit torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit Calafell que tindrà lloc el pròxim 24 de maig després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors. La prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 2:15 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit, cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 2:15 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Infantil, entre el 2012 i el 2013, de 1.120 quilòmetres, metres. A la vi, de 2014 a 2015, de 1.050 metres. Benjamí, de 2016 a 2017, amb 980 metres. El prebenjamí, entre 2018 i 2019, amb 560 metres. I els barrufets, entre 2020 i 2022, amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per als corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, tenim, doncs, ja superant elevada participació en aquesta quarta edició, on des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. Inscripcions en l'enllaç que trobareu online a través de la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també recordem que tenim, torna, doncs, a la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes de Cunit, enguany al qual pots preparar-te per aquesta tercera edició de la SOBAC. Comenceu a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte 11 de juliol, a marcar dins els actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes amb el seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció, i ja que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació, on les inscripcions ja estan obertes. I en acabar el recorregut seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. Però encara tenim més notícies. Us recordem també que el proper dia 31 de maig torna la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. La visita guiada de l'Avenc de Sant Antoni, el qual us convida a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada única que tindrà lloc el proper dia 31 de maig, com bé dèiem, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I també us recordem que el proper dimecres, avui dimecres, 20 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal amb l'enfrontament entre los Papis de la Draga i el Dream Team, en categoria veterans. A la mateixa hora i a la mateixa categoria, Atlètic Cunit vers el Veterans Club de Futbol Cunit. I a les 10 de la nit, l'Aston Birra Club de Futbol vers el Viejas Glòries Club de Futbol, com també el Comoronea vers els Jugones Futbol Club. A més, també dimecres 20 de maig a 2:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata durà a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu del projecte Biblioteca Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diverses vessants, amb la trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECFIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariamma Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços el dijous 21 de maig a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. A més, també aquest dijous vinent a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dilluns, dia 25 de maig, a 6:15 de la tarda, a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual doncs, avui es celebra a Calafell un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió compta amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaran als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori. I marxem al diari de Tarragona, el qual fa referència a l'ús del nom Macabeu, un vi que enfrenta l'Incavi amb una cooperativa d'arqueòlegs, i és que Arqueovitis Cooperativa diu que el nom Macabeu es refereix a l'heroi jueu. L'Institut Català de Vinya i el vi no ho accepta, i la disputa pot acabar als tribunals. Les seves conclusions científiques assenyalen que l'elaboració del vi a Catalunya començà al Penedès cap a 2.700 anys i que el van portar abans els fenicis que els grecs i romans, els que van plasmar un llibre nominat el millor llibre del vi del món a català. Són 580 ampolles que inclús han posat el nom de Judas Macabeu, que ha registrat a l'Oficina de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria i Turisme. Aquí és on comença la discussió amb l'Incavi, que ha advertit a López que no pot usar el nom de Macabeu, doncs és una varietat que només pot emplear bodegues d'una denominació d'origen, d'una DO, i que usen aquesta varietat en els seus vins. El vi d'Arqueovitis no té la denominació d'origen, ja que no segueix els procediments d'elaboració determinats. I si seguim en el món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on el 60è concurs d'estavins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits, al que es van entregar 7 medalles d'or. A més, el Festival Gastronòmic de Corpinat tindrà enguany 57 vetllades amb 56 xefs. El festival, que comença l'1 de juny, arribarà a la seva 6a edició. I també comença a caminar un nou cabatàs que canviarà de nom i s'obrirà a tots els escumosos. La mostra obre el període d'inscripcions. També la denominació d'origen cava inicia una nova era després de les eleccions per renovar el ple del Consell Regulador. La coalició Viticultors del Cava va guanyar els comicis per escollir 3 dels 12 vocals. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. La nostra companya, en Josep Miró, el qual ens ofereix el temps. Endavant.
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable, dominat pel sol, amb estones de cel clar o amb bandes de núvols alts, com passa a hores d'ara al matí. Potser està una mica més clar el cel al centre del dia i tornarem a tenir alguns núvols baixos o d'evolució llunyans de cara a la tarda. La temperatura s'ha mantingut de nit i pujarà de dia i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 23 o 24 de màxima, amb una humitat alta, vent feble, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui tranquil·la amb una mica de marejol. Demà temps esplèndid, amb sol i cel clar, i com a molt només hi haurà alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que pujarà de dia i estarà entre els 15 i els 24 graus, ben feble en terrals a l'inici final del dia i de xaloc al migdia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Vas a la cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
1: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
4: La música no sempre, si en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, quilòmetre zero, amb denominació d'origen.
5: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
5: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
13: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
14: Chinchín Costa Fleming.
15: Ha regresado.
16: He regresado con fuerza.
17: Más o menos, sí.
18: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
19: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
18: De la belleza, del amor, de la alegría y de la expansión personal.
20: Sí, hombre, ¿y qué más? Costa
21: Fleming. Y lo hacemos el día jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
21: Pero menos guasa, ¿eh?
22: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
15: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo! ¡A Radio Cunit!
23: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
24: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
25: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
24: Sol d'hivern. Amb Toni Camaro.
0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Totes les setmanes tens una cita amb el programa Això és Música i trobaràs un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època. Agafa la bona sintonia del programa Això és Música en aquesta emissora.
2: Doncs això mateix, agafa la bona sintonia del programa Això és Música, que en aquest instant inicia. A mi mateix, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. I què es posarem avui? Música, naturalment. Aquesta música té nom i cognom, anem a descobrir-ho. Es tracta de Mark Bolan, nom artístic de Mark Feld. Va néixer a Londres, Anglaterra, el 30 de setembre de 1947 i es va deixar a Barnes, a Londres, el 16 de setembre de 1977. Va ser un músic i cantant britànic i una de les figures més populars del glam rock durant la dècada dels 70. Va ser el líder del grup Tyrannosaurus Rex, nom posterior escurçat a T-Rex. Bé, doncs dit tot això, ja hem descobert. Ara anem a posar música. Metal Guru.

L'àlies Bolan és una contracció del nom del seu admirat, Bob Dylan, Bo Lan. Va néixer en Hackney, a l'est de Londres, el 30 de setembre de 1947, sent el fill d'un camioner. Quan tenia 15 anys, la seva família es va mudar de Hackney a Wimbledon, en el nord-est de Londres. Les seves primeres influències musicals van ser Jane Vincent i Chuck Berry. Es va convertir en un mut deixant-se veure pels llocs més emblemàtics del Soho. Als 15 anys deixa l'escola i entra a treballar com a model. Solid Gold AC Action.

Després de gravar diversos discos sota el nom de Toby Tyler, sonant molt folk, com els seus admirats Donovan i Bob Dylan, ingressa a la banda proto-punk i mod John's Children, la qual va semblar inicialment molt prometedora, sent molt aclamats en els seus recitals i arribant a realitzar alguns enregistraments. Una de les seves primeres grans cançons seria Desdemona, de 1967, escrita pel mateix Bolan, la qual va ser vetada per la BBC per les seves lletres comprometides. No tenim aquest tema, però sí aquest altre. 20th Century Boy.

Al costat del percussionista Steve Peregrine Tog, va fundar el 1967 la banda Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van gravar tres àlbums, My People Were Fair, el 1968, Prophets, el 1968 i Unicorn, el 1969. Al començament dels anys 70, Bolan va fer fora a Tuck i es va unir amb Mike Fine per formar T-Rex. Els seus èxits més recordats són cançons com Children of the Revolution, Ride a White Swan, Hot Love i Get It On, les dues números 1 en el Regne Unit, així com Jepsters i Cadillac. A mitjans d'anys dels anys 70, la popularitat de Mark Bolan va descendir, malgrat que T-Rex va continuar traient discos a la venda. Doncs anem a escoltar Children of the Revolution.

Va morir el 16 de setembre de 1977 en un accident de cotxe a Londres, a l'edat de 29 anys. Irònicament, Mark Bolan adorava els cotxes, com es pot observar en cançons com Cadillac o Jeepster, però alhora es tenia por i mai es va treure el carnet de conduir. La banda va desaparèixer un any més tard, el 1978. Doncs hem escoltat un d'aquests temes, Cadillac.

El 16 de setembre de 1977, Marc Bolan tornava a casa seva de Londres amb cotxe. La conductora era la seva núvia, la cantant Gloria Jones. De sobte, Jones va perdre el control de l'automòbil, un mini, i el cotxe va xocar contra un arbre en el districte de Barnes. Gloria Jones va sofrir ferides i Marc Bolan va morir. La causa oficial de l'accident va ser que un pneumàtic no estava amb la pressió correcta. Continuem. Teenage Dream.

0: Right on.
1: Estàs escoltant Això és Música.

Si vols escoltar un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar aquesta emissora totes les setmanes i escoltaràs Això és Música. Doncs això mateix, escoltaràs Això és Música, però en aquest moment ja la segona part del programa que tenim dedicats doncs, a Maren Boland, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex. I continuem. Diu, actualment la localització de l'accident s'ha convertit en un lloc de peregrinació dels seguidors de l'artista, conegut en anglès com Boland's Rock Shrine, i es va edificar un petit bust de Mark Boland posat aquí pel seu fill, Roland, al 2002. Més música. Track on Dyke.

Curiosament, Marc Bolan mai va aprendre a conduir per temor a una mort prematura. Malgrat això, el tema esmentat en moltes de les seves cançons són els automòbils i components d'ells. També era amo de diversos vehicles, incloent un famós Rolls-Royce blanc que havia estat prestat per publicitat a la banda Haughtwind en la nit de la seva mort. Light of Love.

Dos dels membres originals de T-Rex van morir en diverses circumstàncies. Steve Curry també va morir en un accident de trànsit a la ciutat portuguesa de Parra, a l'Algarve, a l'abril del 1981. En el 2003 va morir Mike Fine per problemes hepàtics generats per la seva addicció a l'alcohol en Croydon-Surrey, a l'edat de 55 anys. El bateria Bill Legend Fifield és l'últim membre supervivent de la banda original. Més música, New York City.

T-Rex va ser una banda de rock fundada a Londres al 1967 per Mark Bolan, denominant-se originalment com a Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van llançar els seus primers quatre àlbums d'estudi, amb un so més proper al rock psicodèlic i folk rock. A principis dels anys 70 i amb el nom reduït a T-Rex van aconseguir la fama mundial i es van convertir en la primera banda de glam rock de la història, corrent que posteriorment van seguir David Bowie, Sweet i Slade, entre d'altres agrupacions angleses. Més música, London Boys.

L'agrupació va deixar d'existir al 1977, després de la tràgica mort del vocalista i líder Mark Bolan, amb prou feines, 29 anys d'edat en un accident automobilístic. No obstant això, el seu llegat es manté amb el pas del temps, sent considerats com una de les grans influències pel hard rock, new wave, punk i rock alternatiu. A més, van ser una de les poques bandes dels principis dels 70 que van obtenir 10 senzills en el top 10 en el Regne Unit, dels quals van destacar èxits com Get It On, Children of the Revolution i 20th Century Boy, entre d'altres. Doncs anem a escoltar el tema que ens queda pendent, Get It On.

Molt bon dia, molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Des d'aquesta ràdio amiga, la que comencem aquest viatge musical de dues horetes. Nosaltres som DJs Kilòmetre Zero. Sessions de DJ Juli Riba, Jo Sanko DJ i un servidor DJ Jaumix. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia.

Som DJs, quilòmetre zero, des de la vostra sintonia, com sempre des d'aquí. Sessions en directe, Juli Riba, Justin Go DJ i DJ Xaumix, des de la teva sintonia. Som-hi, som-hi, som-hi!

La mescla, sí senyor. Ara ja en breu fem el relleu. Rodolí, jo sento el DJ Juli Riba. Qui serà? Estigueu atents a la nostra sintonia. Com sempre des d'aquí, Sound DJs, Quilòmetre Zero.

DJ is.

escoltan també. Des d'aquí saludos a Mike Castilla. Jo Dandí, sí senyor. I a tota la gent també que ens sintonitza per TikTok, per WhatsApp, per Instagram, per on faci falta, pels senyals de fum, sí senyor. Com sempre des d'aquí, som DJs. I anem a 3-0.

sintonitza Som DJs Quilòmetre Zero. Des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, des d'aquí, sí senyor. Recorda, aquí de música no en fem, però si en posem.

també, com no, per tot el món, per internet i a les xarxes socials, al TikTok, a la web, a les aplicacions, per Senyals de Fum, i on faci falta. Som DJs In Session.

Son DJs, Kilómetro Cero. Atarrem, atarrem, clar que sí. Aquest viatge musical de dues horetes cada setmana, com sempre, a través de la vostra sintonia. Com no, sessions en directe de Juni Riba, Russian Go DJ i un servidor, DJ Calmix, com sempre, des de la vostra sintonia. Fem amb aquest temazo. Beach Ball 2017, la mescla. Patronets i abraçades. I ens escoltem la setmana que ve. I recorda, aquí de música no en fem, però si en posem.

0: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
1: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
0: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades.

0: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, a la qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Un avui dijous, dia 21 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Seguim treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Doncs aquesta setmana continuen amb les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A les zones de Valparaíso Muntanya s'estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics. També s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Es continua doncs treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tothom. D'altra banda, també, els alumnes de l'escola d'adults han gaudit d'una enriquidora excursió de visita patrimonial pel municipi. Durant la jornada han pogut doncs conèixer de més a prop la història, la cultura i els espais més emblemàtics del nostre poble, compartint experiències i aprenent d'una manera dinàmica i participativa. Aquest tipus d'activitats fomenten la convivència, l'aprenentatge continu i la valoració del patrimoni local. A més, Cunit, el tenim amb xifres a les que confirmen doncs, que el sistema funciona i, com veieu, doncs, en un any hem fet un salt molt important en la millora de la recollida selectiva i això passa quan un model funciona i la gent hi col·labora, doncs, al qual des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració de tota la ciutadania doncs, amb el porta a porta, al qual en només un any Cunit ha aconseguit una gran millora en recollida selectiva, passant del 42% al 75% de recollida selectiva actual. El que seguim doncs sent líders del reciclatge a Tarragona. I també recordem doncs, que ahir es va detectar una avaria elèctrica de mitja tensió, al qual es va detectar aquesta incidència, el que va afectar a Pla de Mar i Sol Cunit durant la tarda, abans d'ahir, i ahir doncs, només uns 30 minuts a primera hora del matí, al qual els equips tècnics ja han resolt aquesta incidència. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials, les ABPs dels Mossos d'Esquadra, del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es consideren necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de la seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo ha destacat la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barri Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 a 13:45 per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el primer equip masculí del Club de Futbol Cunit, que competeix al grup 31 de Quarta Catalana, disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a Tercera Catalana davant, doncs, de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un rival conegut de la mateixa competició.
L'equip arlequinat afronta aquesta eliminatòria després d'acabar tercers a la Lliga regular i superar el Club Deportiu Morella en la primera ronda de la promoció d'ascens. El duel que jugarà el Municipal de Cunit tindrà precedents d'aquesta mateixa temporada en el partit al qual la primera volta tots dos equips van empatar a 3, mentre que en el duel de tornada disputat a la Nou d'Aia els cunitencs van caure per 5-3. Des del club s'ha fet una crida a l'afició que ompli el Municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El Club de Futbol Cunit ha convocat els seguidors a partir de 6:45 de la tarda amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a Tercera Catalana. I la regidora d'Educació, acompanyada de tècnics de l'Ajuntament, ha assistit a una reunió informativa organitzada per la directora de centres del Departament d'Educació de Catalunya i els serveis territorials d'educació del Penedès. La trobada ha servit per presentar els detalls del programa Actualitza't, una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que permetrà finançar inversions en centres educatius durant el període 2026-2028, on aquest programa contempla actuacions de reforma, ampliació i millora de les escoles amb l'objectiu d'adequar els equipaments educatius a les necessitats actuals i futures de la comunitat educativa. Durant la sessió s'han exposat els criteris de participació, les línies de finançament previstes i el calendari d'execució dels projectes. L'Ajuntament valora positivament aquesta iniciativa que representa una oportunitat per continuar millorant els espais educatius del municipi i garantir unes instal·lacions adequades, modernes i accessibles per l'alumnat i el personal docent. Des de Consistòria es continuarà treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i els centres educatius per estudiar possibles actuacions que es puguin incloure dins d'aquest programa. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. I per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I el passat dijous, 14 de maig, una delegació de tècnica de Sumar Acció Social, entitat catalana especialitzada a la gestió i modernització de serveis públics, va visitar les instal·lacions de la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu de la visita ha estat conèixer la infraestructura d'intel·ligència artificial que dona suport als sistemes interns de l'Ajuntament i que permet optimitzar processos administratius i millorar l'eficiència del treball municipal. Durant la trobada s'han presentat l'arquitectura tècnica del sistema, els fluxos de dades i les plataformes utilitzades, amb especial atenció a la seguretat, l'escalabilitat dels servidors locals i el compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta tecnologia permet automatitzar tasques repetitives i alliberar temps del personal municipal per centrar-se en la gestió directa i l'atenció a la ciutadania. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquinez, ha destacat que disposem d'una infraestructura d'intel·ligència artificial local que dona suport als treballadors municipals i garanteix la protecció de les dades. És una aposta per l'eficiència i la millora del servei públic sense substituir el factor humà, sinó reforçant-lo. L'Ajuntament de Cunit considera clau compartir aquestes experiències amb altres administracions per impulsar la col·laboració institucional i avançar en la modernització dels serveis públics. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de la web habilitada i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut.
Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I també torna el cercavila a Cunit de l'associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri el Búnquer i el recinte de la Festa Major. Preu del pack 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del cercavila i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. Més notícies. La Gossa Sorda presenta Cunit als concerts de la gira a Tornallom d'aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després en dues nits de concert que comptaran amb la Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seues últimes actuacions del país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies, amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com a una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com a estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar i amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks i el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i a Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un Pam de Terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de tren de Catalunya. El dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Cor a Llengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humanista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem doncs comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió del local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'escà, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte, dia 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit també durant la roda de premsa com a una proposta d'Octopop Bird, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb activitats i actituds desvergonyides, combatives i clarament punks. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes com aquesta amb capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira.
La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. I per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Casanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar i l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I recordem que segueix el termini obert per sol·licitar la subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027, el qual finalitza el 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció de llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. És important que al moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar, doncs, o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud, per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Cunit de dilluns a divendres de 9 de matí a 2:15 de migdia i dijous de 5 de la tarda a 6:45 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir a les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podreu adreçar-vos a l'oficina d'atenció al ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, al 977-67-4080, 977-67-4080, o contactar amb la regidoria d'educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I també neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. A més, el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives. El pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escolta activa, habilitats doncs essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que fins al 31 de maig les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final dels pressupostos participatius. Les votacions estan obertes, com bé dèiem, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin el pressupost total de 300.000 euros. També es poden posar en marxa a partir d'ara diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma, com per exemple el proper dimarts 26 de maig de 6 de la tarda a 8 de vespre al gimnàs municipal, o el dilluns 25 de maig de 10 de matí a 12 de migdia a l'Ajuntament de Cunit.
Un cop finalitzat la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. A més, també tenim Cunit, que acollirà la quarta cursa Cunit Calafell aquest proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El nostre municipi celebra aquesta quarta edició, que tindrà lloc aquest 24 de maig després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova qual es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant per competició i participació popular en un entorn privilegiat de litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 9:45 del matí tindrà lloc les proves principals, la cursa de 5 quilòmetres, també la de 10, i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 10:45 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a inscripcions obertes, s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. I aneu-vos preparant també per la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit, el qual tindrà lloc en el marc de la Festa Major. Però encara tenim més notícies. Avui tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços. Avui dijous, a l'Espai Jove, tenim una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també avui dijous, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat, i al qual també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. A més, el proper dilluns, dia 25 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Doncs podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim el taller d'olis essencials per a joves, els quals on coneixerem les propietats d'aquests i com ens en podem ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat reconegut un any més amb els Premis Administració Oberta de Catalunya, atorgats pel Consorci de la AOC, consolidant-se com una de les administracions capdavanteres en transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit la tercera posició entre els Consells Comarcals d'entre 20.001 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. Els Premis AOC valoren aspectes com la transformació digital de l'administració,
l'accés de la ciutadania als serveis digitals, la transparència i el govern obert i la modernització dels processos interns. Aquest reconeixement és fruit del treball conjunt dels diferents departaments del Consell Comarcal i del compromís per oferir una administració més àgil, accessible i propera a la ciutadania. També doncs, es va celebrar el nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió va comptar amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaran als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la nostra comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori.

0: I també recordem que la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit un certificat professional en atenció sociosanitària. En col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit, aquesta formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat, aplicant doncs, estratègies d'autonomia personal, suport emocional, intervenció sociosanitària, en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés. I també recordem que ha començat el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes pel curs vinent. El termini finalitza demà divendres. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. També doncs, un enllaç per poder observar les ofertes inicials de places a les llars d'infants municipals pel curs 2026-2027. I també doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament, que trobareu l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I no tenim temps per més. Ara és el moment d'actualitzar, doncs, de conèixer més informació doncs, en properes edicions d'aquest mateix espai, però abans que ara també doncs, us deixem amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, tot i que pot haver algunes pinzelles de núvols prims, com hem tingut a primera hora del matí, que ara han anat a menys, i que també tornaran a presentar-se a partir de mitja tarda, però seran molt poc destacables, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia, movent-se gairebé al 16 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí, i marina des d'això com mitjorn a la tarda, fent que la mar estigui arrissada la major part del dia. Demà esperem un altre dia d'estiu més propi de juny que de maig, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que com que s'ha pujat molt la temperatura i el mar encara està fresquet, no descartem que es pugui formar algun banc de boira o núvols baixos costaners a primera hora de la tarda si és que arriben a produir-se, amb una temperatura que pujarà una miqueta més i estarà entre els 16 i 17 de mínima i per sobre dels 25 ja demà de màxima, amb una humitat alta. De nit i moderada de dia, ben feble en terrals a l'inici final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui plana o arrissada tot el dia.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
2: Cunit al dia.
1: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
1: Amb Jaume Asens.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
4: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
9: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
10: Chinchín Costa Fleming.
11: Ha regresado.
12: He regresado con fuerza.
13: Más o menos, sí.
14: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
15: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
14: De la belleza, del amor, ay, de la alegría y de la expansión personal.
16: Sí, hombre, ¿y qué más?
17: Costa Fleming.
18: Y lo hacemos el... ¿qué día? Jueves de 6 a 8.
4: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
18: Pero menos guasa, ¿eh?
19: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
11: Costa Fleming aquí.
4: ¡Hombre, bravo!
11: Bien. ¡A Radio Cunit!
20: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
21: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
22: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern, el programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
21: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
2: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
1: Tots els dijous a 9:00 de la nit, us espero.
3: Què passaria si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques.
4: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 de la matinada, a Ràdio Cuni.
5: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: House. El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
1: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriach, DJ Ivan Ur, i us vull recordar que tots els divendres de 8 del matí a 10 no pots perdre Espais Energy, un programa creat per remixos, creat per la bona música des dels 80, 90, 2000. Per això sí, tot remesclat, com té que ser. També música d'actualitat, com no. No t'ho pots perdre. 2 hores a la setmana, Espais Energy. Aquí es veiem a Ràdio Cunit.
6: Ràdio Cunit. El 107.0. Cunit al dia.
0: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
6: Cunit al dia.
7: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí a Cunit al dia, quan són les 10 i 42 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem aquesta nova edició d'aquest magazín matinal al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia. 3 horetes en format magazín que donaran pas al format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda aquí, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. No et quedis al llit, crec que sí, home, per la gent que encara estigui doncs, fent la mandra, doncs no, home, no, ens hem d'activar, ens hem d'escoltar, ens hem de connectar, com no, amb la vostra, amb el vostre dial, la ràdio del poble i pel poble feta per tu, a la qual, doncs, com no, ens pots escoltar des del cotxe, caminant, fent running, nedant, bueno, com el que faci falta, vaja, cuinant, escolta, treballant, de qualsevol manera, la ràdio és l'únic mitjà al qual us ofereix tota la informació el més ràpidament possible i sense distreure, trencant totes les barreres, doncs des d'aquí com no, doncs la ràdio de la carta i el teu gust, com sempre et convida a que participis a nosaltres. Doncs a partir d'ara tenim unes vies de comunicació obertes, les que són aquestes i estan ben obertes.
8: Línies obertes, Ràdio Cunit 977-67-49-18 977-67-49-18.
9: Para participar en directo llama a Ràdio Cunit teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18.
7: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram a Ràdio Cunit amb majúscules.
9: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
7: Búscanos, aquí nos encontrarás, claro que sí, com aquell que diu, I com no, des d'aquí doncs, també doncs, agrair i donar la benvinguda a tots els nostres patrocinadors que ens escolten, també, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionar el producte Quilòmetre Zero amb tots els premis que ofereixen els nostres patrocinadors. Demà, recordeu, mega sorteig, I com no, doncs, també donem la benvinguda a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial des de la FM i fins a internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món. Déu-n'hi-do, I com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció tenim a Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe, a Anabel Arévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la ONCE, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i com no, doncs també a tota la gent que fa possible i que la passem a repassar a la nostra sumari de continguts d'avui dijous, ja 21 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer de companyia. acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, el qual, com sempre, us convida a que participeu del Cunit al dia, com sempre, des d'aquí. Aquesta és la teva sintonia.
10: Sumari.
7: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja hora abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica del nostre company en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies de Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11, també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, A més, també, a banda de tot això, esmirarem quines són les farmàcies de guàrdia de dia, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I a més, també, com no, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz i ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 21 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. Com cada dijous ens arribarà l'espai poètic de la mà d'Evaristo Hernández i com no, doncs, també connectarem amb el nostre mercadillo municipal amb Agustina Lamorda, la reportera Marti Xalatxera, a la qual, com sempre, ens explica, ens copsa una miqueta tot el que es cou en aquest mercadillo municipal, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix mercadillo municipal situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les dues de migdia, tot i que a partir de dos quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, Vine al Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga, Agustina de Morda! Sí, senyor! A més, també tindrem el Tot Natura, que torna amb nosaltres. I si Déu vol, també connectarem amb el casal municipal de la gent gran de Cunit, amb Amaya Alba, la que ens facilitarà les activitats, tallers i actes preparats per a cara als pròxims dies. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres, Aquí posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret, al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. A la Casa de l'Oro, a la Clínica Dental de Cunit, a Alba Music, a Bemol Nou, també a Vanessa Sancho i el seu llibre Mi Montaña Rusa, de l'editorial Círculo Rojo. També la Joieria Castillo, Sam Iscalafell, la Perruqueria Harmony, Doner Pita Palas 2, el Rincón del Tapeo 2, la Marina, Bar La Pinya, el Olivo, la Bodegueta, la Diligència, la Passaderia Cunit, la Xurreria Velo, Ananda Yoga Estudio Cunit, la Braseria Hípica de Cubelles, la Carnisseria Jaguara, el Pollo a la Brasa al Sol, la Cova del Gorca, el Local Social del Castell, Bar Casa Carminya de Castanyaire, la Pizzeria Nanà, l'Estètica Jacquelín, la Cafeteria Panaderia Núria, la Penya Bètica de Comarruga, la Pizzeria La Góndola de Cubelles, el Saborea, el Pollo Loco, la Discoteca Lou de Segur de Calafell, la Giralda de l'Arbós i, com no, també en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entreleu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim l'esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte del Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I com no, el fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia. Com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Tot això i molt més, amb la nit amb la millor selecció musical i amb més sorpreses que ens arribaran de part de la xarxa de comunicació local. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes el millor sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
11: un cop d'ull als diaris.
7: I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia d'avui, eh? Començarem, doncs, pel diari de Tarragona, que ens ha portat amb el següent titular. El cas Zapatero esquitxa a Tarragona amb el Hard Rock. Pel que fa a tribunals, el jutge assenyala un possible tràfic d'influències de més de 60 milions d'euros. En fotografia de portada tenim a Marc Vidal. La intel·ligència artificial no té ànima. El diari i la Tarraco Arena omplen el Palau de Congressos de Tarragona. I parlant de Tarragona, el Tribunal Superior obligà a Alacant a justificar el seu no a obrir els diumenges. És un cas similar al de Tarragona. Pel que fa a l'àrea metropolitana, Tarragona no li robarà protagonisme a Reus. I a Catalunya tenim acord per ampliar 5.000 Mossos fins a l'any 2030. També tenim la presentació de l'especial Turisme, Descobreix a l'estiu, el qual doncs podeu disfrutar en el mateix diari de Tarragona. A la capçalera, doncs, com dèiem, aquest extra Turisme, els secrets per disfrutar de l'estiu a Tarragona. I marxem al diari Ara, que ens ha de portada amb l'expresident imputat. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis del govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutòria del jutge. Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions, una possibilitat que la Moncloa descarta. En fotografia de portada tenim el passeig barceloní de Bad Bunny. El cantant porto-riqueny que actuarà demà i dissabte a l'Estadi Olímpic es va deixar veure ahir per Barcelona. En fotografia de portada apareix saludant els fans a l'entrada de l'hotel on s'allotja. El mandarín del Passeig de Gràcia, un dels més luxosos de la ciutat. I els Estats Units imputen Raúl Castro en una nova escalada de la pressió sobre Cuba. El PSOE es compromet a complir l'acord entre el PSC i Esquerra Republicana. Rufián, disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I Xi Jinping i Putin es declaren amistat a un nivell sense precedents. A més, l'avui també té el suplement Comarques Gironines. I té general la memòria. Ens recorda aquest acte el proper 26 de maig a 6:15 de la tarda al monestir de Pedralbes. Anem ara amb el punt avui, el que ens set de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag que Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurelallibertat.cat amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que podem observar tots els comandaments dels generadors elèctrics els quals tenim en el nostre país i amb el següent titular: energia d'arrels catalanes. El sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón Rabasseda. Subordinació o autodeterminació? L'SNP treu a Escòcia la bandera d'un nou referèndum mentre Junqueras es vanta en les engrunes socialistes. Tenim crònica de Pere Bosch, veure passar els dies. I crònica de David Portabella, Sánchez respon per Zapatero. Pel que fa a l'esportiu, tenim Montilivi, que viurà contra l'Eix una altra situació límit per al Girona. Avisa prou decepcions i dues permanències en el futbol professional. Però tenim més titulars, com per exemple d'Oriol Pérez, titulat La batalla musical de Montserrat Torrent. Rosa Maria Bravo, acceptivisme amb l'Orbital. Tian Riba, Crims. Teresa Márquez, Som allà mateix. Ana Serrano, Dubtes orbitals. Alba Siderera, L'hegemonia que no arriba. I Joan Ferrerós, Els diem-ne viatges. A la capçalera tenim reportatge per Toni Brossa, 3 mesos d'emoció i de país. L'exposició dels 50 anys de l'avui al Palau Robert tanca dilluns que ve després de rebre prop de 30.000 visitants i està, doncs, als catalans a continuar defensant la llengua pròpia. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Novelda. Sense llast econòmic. Tenim entrevista a Sílvia Anna, portaveu de Compromís. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, que enceta portada amb el següent titular, La sombra de la corrupció. Sánchez defensa a Zapatero, però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que l'auto d'imputació és sòlid, encara que no veu proves d'il·legalitat de l'expresident. L'instructor apunta a dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre les que es pot influir. Tenim anàlisi de Manel Pérez. ZP, el fantasma, titula. D'altra banda, en fotografia de portada tenim a Xi Jinping i Putin que marquen distància amb Trump. Per al·lusions vetllades, Donald Trump fou ahir protagonista de la reunió que el president xinès Xi Jinping i el seu homòleg rus Vladimir Putin celebraren a Pequín, a la fotografia de portada. En aquest context, fou molt explícit amb la seva condemna a qualsevol ingerència estrangera a l'Amèrica Llatina sota qualsevol pretext. A la reunió gairebé es va parlar d'Ucraïna. D'altra banda, tenim la trepitjada forçada d'Isaac Andic. En el primer pla, la trepitjada que els Mossos, la petjada que els Mossos asseguren que va sentir doncs, una falsa relliscada, en el fons observem la jaqueta de la víctima. I dos escaladors atenen a Jonathan Andic després de la caiguda. La investigació sobre la mort del fundador de Mango aporta nous detalls del dia del succés. A més, tenim el govern i la Generalitat que segellen nou pactes per augmentar l'autogovern. Preveuen el control català de la zona franca i fons per més Mossos. També tenim nova normativa. Barcelona veta un any l'obertura de Supers 24 hores. I pel que fa a negociacions, el conflicte de docents surt sense... segueix sense sortida, vaja. I dels 45 als 74, més anys per als cribats de càncer de mama. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, que ens ha portat en aquesta entrevista a Josep Maria Recasens, president d'ANFAC, el que declara que Catalunya està en posició privilegiada per liderar la producció del cotxe elèctric. El jutge acredita que era l'objectiu de crear una offshore a Dubai. Zapatero i Julito van planejar evadir 3 milions a Hisenda. L'amic de l'expresident va acumular 5 empreses en 14 dies per canalitzar comissions de Plus Ultra, un mes després que l'aerolínia entrés al programa de rescats. José Luis Calama, un jutge de l'Audiència Nacional, allunyat dels focus. I en fotografia de portada tenim a Xi Jinping i Putin que censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinesos i russos critiquen els deslleials atacs vers Iran i Venezuela dies després de la visita a Pequín dels líders dels Estats Units.

0: porta Zapatero i descarta un avançament electoral. El president expressa que en el Congrés tot el seu suport a l'exdirigent socialista, doncs on Feijó acusa els aliats parlamentaris del PSOE de sostindre doncs, la corrupció. També el PNB i Junts condicionaran la continuïtat de la legislatura a la declaració judicial. En fotografia de portada tenim a Rufián. Si això és cert, és una merda, declarava portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés. I també tenim el procés amb l'estratègia de Julio Martínez, doncs que marcarà el futur de Zapatero. A la cronologia, tots els passos de la trama per buscar el suport a l'expresident. A les pesquistes, la influència en la compravenda de petroli a Venezuela. I al rescat, la comissió de l'1% estava a les comptes de Plus Ultra. A més, els Estats Units imputa a l'expresident cubà Raúl Castro per assassinat. Els fiscals l'acusen de l'esfondrament d'avionetes en una incursió al 1996. D'això ja fa uns 30 anys. I Isaac Andic planeja deixar part del seu patrimoni a una fundació. També el cribatge de càncer de mama es farà a dones de 45 a 74 anys. I a la capçalera marxem a Canes. Almodóvar declara: "Estic fart de mi. Busco a algú amb qui escriure." I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 de matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la Presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
3: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per 2 avaries més.
1: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
2: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és el tros de línia que passa pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Deguts als treballs de millora entre Garraf i Sitges, es reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. D'altra banda, pel que fa a la R3, a servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on de alguns dels treballs de millores manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la Rodalies Lleida, a l'R4, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa amb servei ferroviari amb consulta als horaris modificats. També a la R11, recordem el tren de Barcelona Sants a Figueres, circula amb una demora de més de 40 minuts a causa d'una incidència operativa a l'estació d'origen, el qual finalment ha iniciat el recorregut a Sant Andreu. D'altra banda, també pel que fa referència a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat Emperador al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la congestionada R2. A la R14, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb el servei de la línia R2, com havíem comentat anteriorment, una incidència que també afecta a la R15, R16 i R17. També doncs recordem que a la R15, a més, tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on deguts als treballs de millores manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. A la R16, motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera, com també a la R17. Més informació a rodalies.gencat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la previsió ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe pel que fa referència al dia d'avui.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, tot i que pot haver algunes pinzelles de núvols prims, com hem tingut a primera hora del matí, que ara han anat a menys, i que també tornaran a presentar-se a partir de mitja tarda, però seran molt poc destacables, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia, movent-se gairebé al 16 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí, i marina des d'això com mitjorn a la tarda, fent que la mar estigui arrissada la major part del dia. Demà esperem un altre dia d'estiu més propi de juny que de maig, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que com que s'ha pujat molt la temperatura i el mar encara està fresquet, no descartem que es pugui formar algun banc de boira o núvols baixos costaners a primera hora de la tarda, si és que arriben a produir-se, amb una temperatura que pujarà una miqueta més i estarà entre els 16 i 17 de mínima i per sobre dels 25 ja demà de màxima, amb una humitat alta. De nit i moderada de dia, ben feble en terrals a l'inici final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui plana o arrissada tot el dia.

0: I ara sí, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Molt bé, estem aquí preparats per posar una cançó.
0: Ah, molt bé, perfecte. I de quina es tracta?
1: Avui és l'Internacional del Té. T'agrada el té, Jaume?
0: El té, home, i tant, escolta'm. I de tots els tipus, eh? Ara ens hem aficionat a les infusions, també.
1: Doncs ara escoltarem un té que ens porta Nirvana,
0: sí.
1: Un Cobain.
0: Ah, molt bé.
1: Que es diu Penny Royalty.
0: Penny Royalty. Molt bé, doncs anem a escoltar aquest tema musical de Nirvana. Doncs, escolta'm, anem a prendre's en un mentre sona aquest tema musical i, escolta'm, t'emplacem demà a la mateixa hora, com sempre, aquí a la nostra sintonia, d'acord?
1: Perfecte, fins demà. Un petonarro a tothom.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, fins demà. Bon dia. Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el 7. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 5, 9, 12, 14, 18, 27, 32, 45, 52, 58, 63, 64, 65, 69, 75, 76, 78, 83 i 85. El sorteig midia amb la data premiada és la del 19 d'abril de 1989 amb el 6 de trèvols. I el triplex de la 11, el número premiat és el 237, 237. El cupó diari, el 41.920, 41920 de la sèrie 42. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules amb doble gènere, això vol dir que poden ser masculines i femenines alhora. Ara bé, el significat del mot femení és diferent del significat del mot masculí. Tot seguit en teniu uns quants exemples.
3: L'ordre masculí contrari a desordre, tot ben posat i ben classificat.
2: L'ordre femení, el manament d'un jutge o d'una autoritat, una ordre d'allunyament.
3: El planeta masculí, l'astre.
2: La planeta femení, el destí d'una persona.
3: El vall masculí, excavació en un fossat.
2: La vall femení, depressió entre muntanyes.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'assignar quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui. D'avui dijous, 21 de maig de 2026. I començarem pel que fa referència al servei d'urgències diurn en la farmàcia de guàrdia del dia d'avui. És la Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 00 41. Repetim, 977 16 00 41.

0: ¿Sabías que...?
1: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 21 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. Comencem, atenció, a l'any 1363, a València, on Pere el Cruel de Castella ataca la ciutat i comença un setge que durarà fins al 10 de juny, quan es retirarà a causa de l'heroica defensa dels valencians, comandats per l'infant Alfons, guerra dels dos Peres. Seguim avançant i arribem al 1462, a Saragossa, a l'Aragó, on Joan II hi signa el Tractat de Baiona. El 1813, a Bautzen, a Saxònia, Alemanya, l'exèrcit napoleònic venç en la batalla de Bautzen vers la sisena coalició en el marc de les guerres napoleòniques. I el 1981... Perdó, ens hem deixat el 1888, on s'estrena el Lliri d'aigua de Frederic Soler Pitarra al Teatre Romea. Arribem ja al 1972 a la Ciutat del Vaticà, on un malalt mental ataca a cops de martell la Pietat de Miguel Ángel. I el 1981, Terra Lliure segresta el periodista Federico Jiménez Los Santos per haver convocat el manifest dels 2300 en contra de l'ensenyament en català a les escoles. L'alliberament el mateix dia després de disparar-li un tret a la cama. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 21 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Passen uns gairebé 4 minuts de 3 quarts de 12 del migdia des de la nostra sintonia aquí al Cunit del Dia, el teu magazín matinal al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la vostra sintonia. I com cada dijous, és moment de Mercadillo, el nostre poble. Com sempre, el nostre Mercadillo, al qual es desplaça la nostra companya Agustina Lamorda, a la que, com sempre, ens explica tot el que pot copsar d'aquest Mercadillo municipal. Les ofertes del dia, les paradetes, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina, i com donar també els seus consells, els quals, com sempre, ens explica des del mateix Mercadillo municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2 quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga? Agustina Lamorda, a la qual, doncs, avui no li és possible de passar per antena, però sí ens ha comunicat que el Mercadillo, doncs, segueix funcionant d'allò més bé, que recomanem a tota la gent que ens estigui sintonitzant que vagi a comprar en els nostres establiments, al nostre Mercadillo, que avui fa bon dia, que avui s'està de conya, de fàbula, en perfectes condicions per anar a comprar i a disfrutar de totes les paradetes, les quals estan disposades en el carrer Joaquim Mir, gairebé fins a, des de la Riera fins a la comissaria de policia, al qual podreu trobar de tot, verdura, fruita, carn, roba, el que faci falta, i a destacar, doncs, també la queseria d'estiu, amb aquesta fruita d'estiu que ja comença, doncs, a notar-se amb aquest caloret, el qual, doncs, va bé per fer un vol i poder, doncs, invertir amb el nostre poble, amb el comerç local, com ha de ser, fent poble, fent també Cunit, i potenciant els nostres establiments locals, comprant, doncs, en el nostre Mercadillo municipal, que, com dèiem, doncs, està situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, i que, doncs, està obert, doncs, gairebé fins a 2:15 del migdia, des de la nostra sintonia aquí al Cunit del Dia. Avui, com dèiem, no pot passar per antena, però sí, volia dedicar dos temes musicals, com sempre fa, un al seu marit, al Celci, a Vicenç Peris, i un altre, doncs, també als Petits Dansaires de Cunit, aquesta entitat a la qual també, doncs, en breu, doncs, podrem també sintonitzar, i amb aquestes entrevistes que també realitza el nostre company Llorenç Avinyó. Recordem que avui dijous, a 8:45 del vespre, tindrem una altra entrega del Cunit de Memòria, aquest espai al qual hem estat gravant també en vídeo, i també, doncs, en ràdio i en podcast, i avui tindrem el 7è episodi dedicat a Dolores La Torre, a la que escoltareu avui a 8:45 del vespre, a les 8:30 de la tarda, doncs, i també en reposició el diumenge a les 7:30 del vespre. Però no avancem a aconteixements, ara ens centrem en aquests dos temes musicals. Ens anava Agustina Lamorda, a la que, doncs, sortirà, si de vol, en el 18è episodi d'aquesta sèrie Cunit de Memòria que realitza el nostre company Llorenç Avinyó. Però, sense més preàmbuls, el que s'hi farem ara, doncs, ja serà escoltar aquest tema musical que ens demanava del Manicero, al qual, doncs, aprofitem també per donar numeret amb el 180 a Montse Peris, i també de pas també li donarem numeret amb el 181 a Mercedes Rubio, amb el 182 a Núria Sol, que ens demanava també un tema qualsevol, amb el 183 Eli Suárez, 184 Emília Covira, 185 Vin Nazarra, 186 Karen Iles, amb el 187 Carmen no sé què posa aquí Carmen Afocea, això, amb el 188 Latina Benamar, amb el 189 Pau Larós, amb el 190 David Vidal, amb el 191 Eva Espinosa, amb el 192 Óscar Ibáñez, 193 Jordi Ibáñez, 194 Carme Díaz, i amb el 195 la Sonia Soler. Escoltem, doncs, aquest tema d'Antonio Machín, El Manicero.

El Manicero, que també doncs dediquem a Vicenç Peris. 5 minuts i ja seran les 12 del migdia. I també doncs ara va la cançó pels petits dansaires. I de pas també donem numeret amb el 196 a Alexandra Vicente, amb el 197 Ismael Chávez, amb el 198 a Maia Alba, 199 Jordi Monconill, amb el 200 Blanca Martínez, amb el 201 Aitor Escardó, amb el 202 Iván Escardó, amb el 203 Juan Antonio Romero, 204 Evaristo Hernández, 205 Isabel Oncins, el 206 Carmen Martín, 207 Meritxell Gras, amb el 208 Montse Peris, 209 Adrià Medet, i amb el 210 tenim a Juan Fernández. Anem amb aquest tema musical que, com sempre, vol dedicar als petits dansaires de Cunit, que sona d'aquesta manera.

0: qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
1: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
0: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
1: Adéu, embaladins!
2: Aina, la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
6: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
5: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
7: Bon dia. Doncs sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça de la Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "Prou excuses, pagueu la feina" o "Defensem l'educació pública".
5: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
7: Bon dia.
5: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
4: Notícies en xarxa.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: I ara sí, arribat aquest punt del programa. És el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xatas, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Francesc primer sempre ens diu els sants més destacats... Ai, mossèn Francesc. Mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell va missa. Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, doncs, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim, doncs, la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit a majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant murxat o missatge privat. Ja ho sabeu, doncs, aquestes són les vies de comunicació directes amb el nostre programa, com sempre, aquí al Cunit al dia.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Búscanos, aquí nos encontrarás, com diria aquell, eh? Clar que sí, home. I ara sí, recordeu que tota la gent que participa s'emporta el numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat, com la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Mios, i una classe de can una bella guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Dona Erpita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. El Rincón del Tapeo 2, un bal de 5 cafès gratuïts a l'Avinguda Barcelona 177. A la Marina, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya també, dos esmorzars més, aquí al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, restaurant lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell. I la bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopre directe, a l'Adito de la Dirigència. També la dirigència ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, i la passaderia Cunit també, cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. La xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio, també una sessió de ioga o massatge. Al carrer Major, número 6. La braseria Hípica de Cubelles, vermut i braves per dues persones amb visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. I la carnisseria Jaguarà, mig quilo de carn picada. A més, pollo a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86. Dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Lutuia, número 4. I al local social al Castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, també un menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Arenà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona. L'estètica Jacarín, també un tractament d'estètica o de relax al carrer del Mar, número 17. I la cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. La penya Bètica, també de Comarruga, al mateix carrer, a la mateixa adreça, un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. I la pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. Al Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I el Pollo Loco, un lot de pollastre a l'asta amb patates al caliu, amb polla de vi, pa i all i oli, amb consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda al Pollo Loco. També la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, i la Giralda de l'Arbós també, una invitació per a dues persones. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home. Truca. Truca i participa. I pots emportar-te, doncs, un d'aquests regals, eh? El nostre mega sorteig de demà divendres. I ara sí, doncs, anem a repassar el nostre santoral d'avui dijous, dia 21 de maig de 2026. Volem felicitar a Sant Antiocho, a Constantí, Cristòbal, Donato, Eugeni de Masnot, Eutiqui, Gisela, Sant Isidoro, Paterno, Polio, Secundí, Segundo, Teodor, Timoteu, patró del xampú, Valiente, també, Barón i Victorio. Doncs amb moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. A destacar, Alexi Bai 11, que avui fa 33. Famós youtuber espanyol, que com sempre saluda amb... Hola a todos, chavales, soy Alex B 11. Bé, doncs les seves inicials, i el número 11, que és el número de la seva samarreta que usava en el futbol, és doncs el que dona nom al seu hashtag en el seu perfil. Com a curiositat, és fan de Star Wars, va pujar doncs el seu primer vídeo fa uns 15 anys, i quan ja en portava 4, ja tenia 7 milions de subscriptors a YouTube. El 2022 tenia 8 milions, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! Doncs bueno, moltíssimes felicitats, com també volem felicitar tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, Clar que sí, per tots ells, moltíssimes felicitats, i us dediquem temes musicals com, per exemple, aquest que ens arriba a la mateixa FLGTT. Rock the sound, sí senyor. Amb aquest tema aprofitem per donar numeret, atenció. Amb el 211, Maria Maldonado, 212, Lourdes Malín. El 213, Eva de la Peña. 214, Encarna Arcilaga. 215, Zoe Gómez. Amb el 216, Fernando Gómez. Amb el 217, Juan Pablo Rodríguez. 218, Josep Macià. I amb el 219, Joana Paredes.

Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest altre tema musical de Jill Clay, Santa Tana, Fiat de Bastien i el seu Need Somebody. Donem numeret amb el 218, no, perdó, 220 a Rally Alba, 221 a Àfrica San Martín, 222 a Mercè Rubió, 223 a Javi Serrano, 224 a Blanca Martínez, amb el 225 a José Osuna. We both pretend that you don't see the truth. I també ens demanava un tema qualsevol amb el 226 Nòria Esteban, 227 a Arginino Girón, 228 a Mariluz Sánchez, 229 a Joaquim Alegre, 230 a Paqui Montalbán, amb el 231 Susana Cadavieco.

Anem a veure un altre tema musical ara, Leon Rose, Tell Me, Tell Me. Donem numeret amb el 232 Àngela Santa Maria, 233 Nolia Sendra, 234 Ingrid Ortiz, 235 Lalo Sendra, 236 Víctor Escamilla, 237 David Navarro, 238 Claudia García, 239 Toni Catavila i amb el 240 Sergi Giral.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de connectar, doncs, com realitzem un cop al mes, al casal municipal de la gent gran de Cunita, el que, doncs, a l'altra banda del fil telefònic tenim a Maia Alba. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Com estem?
0: Doncs molt bé. Aquí, doncs, a veure quines són les activitats i tallers que teniu programats per a cara als pròxims dies.
1: Sí, bueno, de cara als pròxims dies, que ja acabem el curs, i per tant tot el que hi ha programat és al final de curs i la cloenda i tot això. Llavors, començo, us explico?
0: Molt bé, endavant.
1: Que hi ha unes quantes cosetes,
0: A veure.
1: Bueno, mira, la primera, que en realitat no és cloenda, però estem al mes de maig, que és el mes de les flors, i
0: sí,
1: justament demà, a la tarda, hi ha un, fem un taller de flors de maig, que justament crec que avui s'han acabat d'omplir les places que hi havia, i, bueno, per celebrar el mes de les flors. I ja la resta sí que ja és la cloenda del curs, que acabem el 18 de juny, amb la festa de final de curs,
0: sí,
1: que ja, bueno, hi haurà exhibició de tots els tallers que poden fer exhibició, tipus ball, gimnàstica, ioga, tai chi, bueno, zumba, bachata, bueno, això pel matí, i les sardanes també pel matí, i per la tarda, pues, la resta que queden. Vale, llavors és de 10 a 1 al matí i de 5 a partir de les 5 de la tarda,
0: sí,
1: l'exhibició de tallers, i a les 7 de la tarda farem el berenar a sopar, i després un ball de fi de festa amb el duet Alma, que ja és tradició perquè és el que ens demanen, i llavors, pues, és el que portem. L'activitat és oberta a tots els usuaris i usuàries del casal, i l'únic requisit és que s'ha de recollir un tiquet pel berenar,
0: bàsicament
1: per poder calcular quanta gent serem i poder encarregar el berenar sense que després s'obri mogollon i aquestes coses. Vale? Llavors els tiquets es repartiran aquí al casal al matí només,
0: sí,
1: del 26, a partir de la setmana que ve, del 26 de maig al 12 de juny. Vale? Això per la festa.
0: Molt bé.
1: Però no és l'únic que hi ha, perquè a la festa no hi caben, per exemple, tot el que són treballs manuals i costura, bueno, punt de creu, totes aquestes, patchwork, etc. Clar, aquí no fem exhibició. Llavors el que farem és una exposició de tots aquests treballs manuals que fan els tallers més creatius del casal, que serà a partir del 23 de juny i fins al dia 30.
0: Ah, molt bé.
1: Que es podrà venir a visitar al matí també, de 10 a 1. Vale? Llavors, bueno, ja podran veure tot el que es fa a aquests tallers, que serien, si no m'equivoco i no em deixo cap, perquè ho estic fent de memòria, pintura a l'oli, patchwork, manualitats, punt de creu, i crec que no em deixo cap. Vale, llavors, bueno, ho exposaran, i així, si algú està interessat, a part de veure el que han fet, doncs així serveix de per veure, doncs, l'any que ve, el curs vinent, si algú es vol apuntar, doncs saber què és el que es fa en aquestes activitats.
0: Molt bé.
1: Vale? I per últim, també hi ha un altre taller que no dona temps a que facin la seva exhibició el dia de la festa, perquè no hi ha temps suficient, que és el taller de teatre. Els tallers de teatre.
0: Sí.
1: Que ara mateix en tenim dos, un d'iniciació i altre més avançat, que ja venien l'any passat, i fan dues obres de teatre, com a cloenda també del taller, i a moda de, pues, això, per veure el que han treballat. Llavors la primera seria el 26 de juny, a la tarda, a les 6 de la tarda, al casal de la gent gran també,
0: sí,
1: i la segona seria el dimarts 30 de juny també a les 6. Llavors l'única cosa també per això és que s'ha de recollir, o sigui, repartirem tíquets perquè l'aforament és limitat i caben 100 persones assegudes, i és el que hi ha, vull dir, no ens permeten que hi hagi més gent a dintre. Llavors repartirem els tíquets en principi del 8 al 17 de juny, vale? També al matí al casal, per veure una de les dues obres. També és per usuaris i usuàries del casal, i bueno, els tiquets, doncs, fins que s'esgoti l'aforament.
0: Molt bé.
1: I només es podrà una, o sigui, escollir una de les dues són dues obres de teatre diferent, però només perquè hi pugui assistir el màxim de nombre de gent possible, doncs farem un, només es podrà triar una de les dues. És a dir, la mateixa persona no podrà venir a les dues, perquè si no hi haurà molta gent que es quedi a fora per l'experiència de l'any passat, que va ser un èxit total. I es va quedar molta gent sense poder venir. De fet, vam haver de fer dues representacions de la mateixa obra perquè hi pogués entrar més gent, però aquesta vegada, com ja hi ha dues, ja no podem fer quatre representacions.
0: Molt bé.
1: I ja està, crec que no em deixo res, crec que això seria tot fins a final de curs.
0: Molt bé.
1: Ja dic, el dia 18 acabem, vull dir, acaben les classes el 17 i el 18 fem la cloenda, la setmana que ve exposicions i teatre, i el juliol estem tancats fins al setembre.
0: Fins al setembre. Cap a quin dia de setembre més o menys obriríeu?
1: En principi començarem les inscripcions, si tot va bé, a partir de l'1 de setembre.
0: A partir de l'1 de setembre,
1: sí,
0: perfecte.
1: Sí, de fet l'última d'agost nosaltres ja estem a tope, llavors en principi no està fixada encara la data, però
0: molt
1: 1
0: bé.
1: 2 de setembre segur.
0: Perfecte, doncs ja estarem pendents de tot plegat. Vale. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitzeu aquí al nostre poble i també doncs, per passar per antena i doncs, compartir totes les activitats a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat aquí a través de Ràdio Cunit. I, escolta'm, moltes felicitats per aquesta temporada, molt bones vacances i, si Déu vol, ens tornem a connectar doncs, cap al mes de setembre-octubre, d'acord?
1: I tant, doncs moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos donar la informació i que tothom se n'assabenti.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Igualment, abraçades, adéu-siau, bon dia. Fins aquí doncs el que serien doncs, les activitats i l'agenda doncs, del que seria el casal municipal de la gent gran de Cunit, però encara tenim més activitats per compartir amb tots vosaltres.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos amb el Tot Natura. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, doncs, com es presenta el Tot Natura per de cara a aquesta temporada i els pròxims dies?
1: Bé, ja hem tornat a recuperar la programació habitual del Tot Natura, aquest any més tard que de costum, donat un problema de salut en què vam tenir una baixa més o menys llarga i que ja ens vam reincorporar la setmana passada i vam començar temporada el dissabte passat. Aquest dissabte hi ha una sortida de dia complet, normal, seguint la programació en una zona molt ombrívola i molt atractiva. Farem una travessa que ens portarà des de Tavertet fins a l'Esquirol, passant per Cantoni Gros i la Foradada, un d'aquells llocs realment estètics i preciosos dels nostres racons de la comarca d'Osona. I més en un any en què encara porta força aigua i, per tant, l'atractiu està assegurat. Són 15 quilòmetres i mig de recorregut, però és relativament assequible, amb un desnivell de 500 metres pujats i 650 de baixats, molt progressius, amb poc pendent i, sobretot, com dèiem, amb molt de bosc i amb unes fagedes doncs, molt fresques aquests dies en què la temperatura comença a pujar. Sortirem de Cunit a les 7 del matí, com és habitual, i tornarem al voltant de quarts de 8 de la tarda. Sortida de dia complert, cal portar l'esmorzar i el dinar, i sortim doncs, a la parada de davant de l'Ajuntament a les 7 del matí. En aquest moment les places estan cobertes, però si algú que estigui interessat es pot apuntar pels canals habituals, ja sigui per correu electrònic a l'adreça mediambient@cunit.cat o trucant al departament amb el telèfon de l'Ajuntament, el 977-67-40-80, i preguntant per medi ambient.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. Doncs moltíssimes gràcies i, com sempre, doncs, us emplacem en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, així ho farem, que vagi bé.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. I fins aquí, doncs, el que seria el Tot Natura, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, com sempre, des de la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, amb el suport de Ràdio Cunit. Tot Natura 2026. El Cunit al dia. Cada setmana, des de la teva sintonia.

0: parlat amb Antonio Rodríguez Sinovas, que és investigador principal del grup de recerca malalties cardiovasculars del Vall d'Hebron Institut de Recerca i un dels autors principals d'aquest estudi. Moltes gràcies per l'entrevista.
1: Gràcies a vosaltres.

0: continguts en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar els professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'aquestes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
2: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos. No? I crec que avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat, que entenc que la societat catalana també ens reclama.
2: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci i Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com... Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey, me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquest lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a 2 germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: També hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament, i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olner. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olner.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: És clar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb dos dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo a tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu. I ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pana al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores... Ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú ho hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, al qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit, el 107.0.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, a la qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon avui dijous, dia 21 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Seguim treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Doncs aquesta setmana continuen amb les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A les zones de Valparaíso Muntanya s'estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics. També s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Es continua doncs treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tothom. D'altra banda, també, els alumnes de l'Escola d'Adults han gaudit d'una enriquidora excursió de visita patrimonial pel municipi. Durant la jornada han pogut, doncs, conèixer de més a prop la història, la cultura i els espais més emblemàtics del nostre poble, compartint experiències i aprenent d'una manera dinàmica i participativa. Aquest tipus d'activitats fomenten la convivència, l'aprenentatge continu i la valoració del patrimoni local. A més a més, Cunit, el tenim amb xifres a les que confirmen doncs, que el sistema funciona i, com veieu, doncs, en un any hem fet un salt molt important en la millora de la recollida selectiva i això passa quan un model funciona i la gent hi col·labora, doncs, al qual des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració a tota la ciutadania doncs, amb el porta a porta, al qual en només un any Cunit ha aconseguit una gran millora en recollida selectiva, passant del 42% al 75% de recollida selectiva actual. El que seguim doncs sent líders del reciclatge a Tarragona. I també recordem doncs, que ahir es va detectar una avaria elèctrica de mitja tensió, a la qual es va detectar aquesta incidència, el que va afectar a Pla de Mar i Sol Cunit durant la tarda, abans d'ahir, i ahir doncs, només uns 30 minuts a primera hora del matí. Al qual els equips tècnics ja han resolt aquesta incidència. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts de mercats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials, les ABPs dels Mossos d'Esquadra, del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es consideren necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de la seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo ha destacat la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barri Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 a 13:45 per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el primer equip masculí del Club de Futbol Cunit, que competeix al grup 31 de Quarta Catalana, disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a Tercera Catalana davant, doncs, de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un rival conegut de la mateixa competició.
L'equip arlequinat afronta aquesta eliminatòria després d'acabar tercers a la Lliga regular i superar el Club Deportiu Morella en la primera ronda de la promoció d'ascens. El duel que jugarà el Municipal de Cunit tindrà precedents d'aquesta mateixa temporada en el partit al qual la primera volta tots dos equips van empatar a 3, mentre que en el duel de tornada disputat a la nou d'Aia els cunitencs van caure per 5-3. Des del club s'ha fet una crida a l'afició que ompli el Municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El Club de Futbol Cunit ha convocat els seguidors a partir de 7:15 de la tarda amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a Tercera Catalana. I la regidora d'Educació, acompanyada de tècnics de l'Ajuntament, ha assistit a una reunió informativa organitzada per la directora de centres del Departament d'Educació de Catalunya i els serveis territorials d'educació del Penedès. La trobada ha servit per presentar els detalls del programa Actualitza't, una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que permetrà finançar inversions en centres educatius durant el període 2026-2028, on aquest programa contempla actuacions de reforma, ampliació i millora de les escoles amb l'objectiu d'adequar els equipaments educatius a les necessitats actuals i futures de la comunitat educativa. Durant la sessió s'han exposat els criteris de participació, les línies de finançament previstes i el calendari d'execució dels projectes. L'Ajuntament valora positivament aquesta iniciativa que representa una oportunitat per continuar millorant els espais educatius del municipi i garantir unes instal·lacions adequades, modernes i accessibles per l'alumnat i el personal docent. Des de la consistòria es continuarà treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i els centres educatius per estudiar possibles actuacions que es puguin incloure dins d'aquest programa. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. I per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I el passat dijous, 14 de maig, una delegació de tècnica de Sumar Acció Social, entitat catalana especialitzada a la gestió i modernització de serveis públics, va visitar les instal·lacions de la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu de la visita ha estat conèixer la infraestructura d'intel·ligència artificial que dona suport als sistemes interns de l'Ajuntament i que permet optimitzar processos administratius i millorar l'eficiència del treball municipal. Durant la trobada s'han presentat l'arquitectura tècnica del sistema, els fluxos de dades i les plataformes utilitzades, amb especial atenció a la seguretat, l'escalabilitat dels servidors locals i el compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta tecnologia permet automatitzar tasques repetitives i alliberar temps del personal municipal per centrar-se en la gestió directa i l'atenció a la ciutadania. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquinez, ha destacat que disposem d'una infraestructura d'intel·ligència artificial local que dona suport als treballadors municipals i garanteix la protecció de les dades. És una aposta per l'eficiència i la millora del servei públic sense substituir el factor humà, sinó reforçant-lo. L'Ajuntament de Cunit considera clau compartir aquestes experiències amb altres administracions per impulsar la col·laboració institucional i avançar en la modernització dels serveis públics. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de la web habilitada i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut.
Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I també torna el cercavila Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri el Búnquer i el recinte de la Festa Major. Preu del pack 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del cercavila i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme fins a esgotar existències. Més notícies. La Gossa Sorda presenta Cunit als concerts de la gira a Tornallom d'aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després en dues nits de concert que comptaran amb la Testarudes, DJ Trapella, Esbendana i Hijas de la Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seues últimes actuacions del país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies, amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Esbetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com a una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com a estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi, allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar i amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks i el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i a Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de tren de Catalunya. El dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Cor a Llengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humanista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem descomptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió del local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'escà, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte, dia 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Esbetlana, un grup barceloní definit també durant la roda de premsa com a una proposta d'Octopop Verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb activitats i actituds desvergonyides, combatives i clarament punks. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes com aquesta amb capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira.
La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. I per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Casanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar i l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I recordem que segueix el termini obert per sol·licitar la subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027, el qual finalitza el 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció de llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. És important que al moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar, doncs, o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Cunit de dilluns a divendres de 9 de matí a 2:15 de migdia i dijous de 5 de la tarda a 6:45 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir a les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podreu adreçar-vos a l'oficina d'atenció al ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, al 977-67-4080, 977-674080, o contactar amb la regidoria d'educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I també neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. A més, el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives. El pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escolta activa, habilitats doncs essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que fins al 31 de maig les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final dels pressupostos participatius. Les votacions estan obertes, com bé dèiem, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin el pressupost total de 300.000 euros. També es poden posar en marxa a partir d'ara diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma, com per exemple el proper dimarts 26 de maig de 6 de la tarda a 8 de vespre al gimnàs municipal o el dilluns 25 de maig de 10 de matí a 12 de migdia a l'Ajuntament de Cunit.
Un cop finalitzat la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. A més, també tenim Cunit, que acollirà la quarta cursa Cunit Calafell aquest proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El nostre municipi celebra aquesta quarta edició, que tindrà lloc aquest 24 de maig després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova qual es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant per competició i participació popular en un entorn privilegiat de litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 2:15 del matí tindrà lloc les proves principals, la cursa de 5 quilòmetres, també la de 10, i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 10:15 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a inscripcions obertes, s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. I aneu-vos preparant també per la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit, el qual tindrà lloc en el marc de la Festa Major. Però encara tenim més notícies. Avui tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços. Avui dijous, a l'Espai Jove, tenim una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també avui dijous, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat, i al qual també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. A més, el proper dilluns, dia 25 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Doncs podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim el taller d'olis essencials per a joves, als quals on coneixerem les propietats d'aquests i com ens en podem ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Al qual el Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat reconegut un any més amb els Premis Administració Oberta de Catalunya, atorgats pel Consorci de la AOC, consolidant-se com una de les administracions capdavanteres en transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit la tercera posició entre els Consells Comarcals d'entre 20.001 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. Els Premis AOC valoren aspectes com la transformació digital de l'administració,
l'accés de la ciutadania als serveis digitals, la transparència i el govern obert i la modernització dels processos interns. Aquest reconeixement és fruit del treball conjunt dels diferents departaments del Consell Comarcal i del compromís per oferir una administració més àgil, accessible i propera a la ciutadania. També doncs, es va celebrar el nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió va comptar amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaran als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la nostra comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori.

0: I també recordem que la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit un certificat professional en atenció sociosanitària. En col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit, aquesta formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat, aplicant doncs, estratègies d'autonomia personal, suport emocional, intervenció sociosanitària, en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés. I també recordem que ha començat el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes pel curs vinent. El termini finalitza demà divendres. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. També doncs, un enllaç per poder observar les ofertes inicials de places a les llars d'infants municipals pel curs 2026-2027. I també doncs, a la pàgina web de l'Ajuntament, que trobareu l'enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I no tenim temps per més. Ara és el moment d'actualitzar, doncs, de conèixer més informació doncs, en properes edicions d'aquest mateix espai, però abans que res també doncs, us deixem amb la previsió meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, tot i que pot haver algunes pinzelles de núvols prims, com hem tingut a primera hora del matí, que ara han anat a menys, i que també tornaran a presentar-se a partir de mitja tarda, però seran molt poc destacables, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit i pujarà de dia, movent-se gairebé al 16 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí, i marina des d'aixoló com mitjorn a la tarda, fent que la mar estigui arrissada la major part del dia. Demà esperem un altre dia d'estiu més propi de juny que de maig, amb sol i cel clar tot el dia, tot i que com que s'ha pujat molt la temperatura i el mar encara està fresquet, no descartem que es pugui formar algun banc de boira o núvols baixos costaners a primera hora de la tarda si és que arriben a produir-se.

0: En xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
1: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
1: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
1: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
1: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
1: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit...

0: partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
1: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
0: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
3: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
4: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
3: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
6: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic, i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
7: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega 1 miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
8: Bon dia. Doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions: una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. T'ho ha dit Pau Grenya, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
9: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls. Volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
8: La manifestació encara no s'ha acabat. De fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris, amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
3: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
11: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
10: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
13: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
14: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. Pues s'inicia tot el procediment.
12: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
7: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negoci amb els facultatius catalans.
15: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
7: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
3: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
7: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
16: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
7: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
3: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
18: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
17: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
7: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
19: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
7: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
3: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
20: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
21: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
20: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
3: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
1: L'any passat doncs va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
0: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
7: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
3: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català, amb multes de fins a 3.000 euros.
7: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
3: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
22: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
7: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
3: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
23: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
24: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies endarrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
25: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
24: I a partir del 5 de juny, Torres Eid, que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
23: Gràcies des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, assumir i aixecar la Champions. Cugat.cat, Joan García.
4: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
5: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
4: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
23: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan García. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
6: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base. En tot l'altre, sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys, i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
23: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet es juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Propostes en xarxa.
9: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
2: El diccionari Termcat.
11: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
26: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
10: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
12: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
13: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
3: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
7: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
14: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
7: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
7: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
3: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
7: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
3: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
7: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
3: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
23: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
3: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
15: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi govern-comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
12: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
16: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
1: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
17: Notícies en xarxa.
3: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
14: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
18: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
19: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
20: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
19: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
20: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
19: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 8:15 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
3: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
4: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
21: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
22: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
5: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
7: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
24: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
7: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
3: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
7: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
25: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima Y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años i no havia ocorrit algo parecido.
7: Pasqual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
3: És gairebé 3:15. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
6: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
2: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ara sí, 3:15, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
7: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
8: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
7: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
3: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
9: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
11: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
9: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
3: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat, doncs, va ser un any
1: bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
13: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de UAU i Lleida Ràdio.
10: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol Interprunus 26 les previsions europees de préssec i nectarina que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
12: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
10: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
15: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
16: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... Comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs, vam dir, és que això és fantàstic.
15: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
3: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
23: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
26: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, l'adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
27: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
26: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
0: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan García.
4: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
14: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
4: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
0: Gràcies, Joan García. Des de Cugat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
18: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu en la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
0: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt vallesà.
19: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
0: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa. El seu actual club serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.
3: Ràdio

0: Bueno, doncs Jaume, ja marxa l'artista, que bueno,
1: molt bé, sí, impressionant, eh? Des d'aquí moltíssima sort i moltes gràcies per venir, eh?
0: Sí, doncs mira, que volia dedicar a la sintonia final a bueno, aquest amic que vaig perdre l'altre dia, Jaume San Bernardo, un tema de Whitesnake, del disco de Whitesnake que més li agrada, Reed and Willing, i el tema es diu Blind Man, que vol dir ciego i va d'un amic. Una abraçada i forever, Jaume.

0: con permiso. Y tu nombre es...
1: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
2: esports,
1: actualitat,
3: bellesa,
2: debat,
1: salut,
3: viatges,
2: entreteniment,
1: cor, cinema,
2: el temps.
4: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
1: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
5: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
6: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
7: Trobada amb la ciència.
8: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
7: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Miroño.
6: Ara, dijous, a 9:15 del vespre.
9: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
6: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
9: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
10: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a 10:30 del vespre.
11: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
6: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 PM i en repetició els dissabtes a 9:15 AM amb Lourdes Meronyo.
11: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
12: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a 12:00 PM, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, paradoxes nocturnes.
13: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 PM. A Ràdio Cunit.
6: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 PM amb Coverman DJ.
14: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
6: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a 10:00 AM i també a 2:15 PM.
14: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
15: De dilluns a divendres a partir de 10:00 AM.
16: Cunit al dia.
15: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
16: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: el podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: Divisa.
1: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit, el 107.0.
6: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit? Entrevistes, música,
7: esports,
6: actualitat,
8: bellesa,
7: debat,
6: salut,
8: viatges,
7: entreteniment,
6: cor, cinema,
7: el temps.
9: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
6: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
10: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
0: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
11: Trobada amb la ciència.
12: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
11: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Miroño.
0: Ara, dijous, a 8:45 del vespre.
13: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
0: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
13: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
14: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
15: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts, perquè comença A Tot Volum.
0: A Tot Volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
15: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
16: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació? I si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a les 12 de la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
17: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada. a Ràdio Cuní.
0: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
18: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: el podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: Divisa. Divisa.
1: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit, el 107.0.

Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awatah. Avui fem un nou programa i parlem d'un nou tema. Avui hem decidit parlar de l'Argentina, de la seva diversitat i de la presència de l'Argentina o de les persones d'origen argentí a Catalunya i la seva aportació en el panorama cultural i lingüístic de Catalunya. Abans de començar amb l'entrevista, escoltarem una cançó argentina titulada Si se calla el cantor. Però hay que cantar porque se calla el cantor.

0: eren Soledad e Horacio Guaraní de Luna Park. Per parlar de l'Argentina, hem convidat a Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, que també té delegació a Mataró. Diego Arcos és nascut el 1955 a Buenos Aires. Va arribar a Catalunya l'any 1989. És militant pels drets humans en general i pels drets de les persones migrants i racialitzades en particular. És actualment, com he dit, president del Casal Argentí de Barcelona i és escriptor i periodista. Bona tarda, Diego. Molt benvingut al programa Diversitat.
1: Moltíssimes gràcies, Xiu Gran, i és una alegria poder estar en aquesta ràdio.
0: Molt bé, Diego. Com he dit abans, avui ens toca parlar de l'Argentina. A Catalunya, a Mataró, es parlen moltes llengües, hi ha presència de moltes cultures, de procedències diverses, i esperem que podrem parlar de totes en aquest programa. Aquest, diguem-ne, és el primer programa en el qual parlem d'un determinat país. Vam parlar anteriorment d'altres temes vinculats a la diversitat, de les literatures, de l'edició amb mirada diversa, però avui parlem d'un país. I parlem de la presència de les persones que en provenen a Catalunya i a Mataró en particular. Parlar de l'Argentina és complicat, perquè és tot un món, és gairebé un continent. Però m'agradaria que fessis com si parlessis amb persones que no coneixen l'Argentina de res. Potser aquí a Catalunya moltíssima gent ja coneix l'Argentina, però saps que Catalunya és diversa i molta gent de les que provenim d'altres països no tant, no? Llavors, ens agradaria o m'agradaria que donessis unes pinzellades per començar sobre la ubicació geogràfica, la seva demografia i parlar una mica de la situació política. Després passem a altres temes.
1: Tenim 5 hores?
0: Clar, necessitarem moltes hores per parlar però de tot bueno, això. Per mira, això he parlat de pinzellades.
1: Pinzellades. Mira, aprofitaré una història personal. A mi, quan vaig arribar aquí, que hi havia molta menys immigració, vaig començar a tenir molta relació amb gent catalana. I començava a xerrar una mica català. I un dia un amic em pregunta això. Però Argentina és molt gran? I li dic, mira, té la mateixa, del nord al sud d'Argentina, hi ha la mateixa distància que de Lisboa fins a Moscou. És a dir, Argentina podria ocupar gairebé un 70% d'Europa.
0: No? Déu-n'hi-do.
1: I a nivell horitzontal, des de Xile fins a Uruguai, són 5.400 quilòmetres. La ruta 40, que és una ruta mítica, que va de Bolívia fins a la Patagònia, té 5.200 quilòmetres. Doncs això dona una mica la idea que, per exemple, l'estat espanyol en la part continental d'Argentina cap 13 vegades i Catalunya 298 vegades. No? Aquestes comparacions, perquè jo no trobava la manera de transmetre això, no? Però a més va ser la primera etapa en la que en la meva vida començava a funcionar com un argentí a Catalunya. Si parlem de la presència argentina, en aquest moment a la ciutat de Barcelona som la primera comunitat, 51.000 argentins.
0: Això és un tema del qual parlarem més endavant.
1: Sí. I ara, torna a l'Argentina. A veure, n'hi ha pocs països que tinguin tanta diversitat com l'Argentina, fins i tot més que Estats Units. En primer lloc, per la colonització espanyola i italiana, no?, per l'aportació lingüística, però això la parla argentina i fins i tot tenim un diccionari propi i una acadèmia de la llengua pròpia. La primera llengua, òbviament, és el castellà, versió argentina, que té una acentuació diferent, i la segona llengua, en importància, és el yiddish, el jueu, rus, no? I després ve el japonès, l'àrab, de les comunitats, totes les versions italianes, no? I per què la italiana no és la primera? Perquè en realitat n'hi ha calabreses, sicilians, sí, de diferents parts d'Itàlia que parlen la versió del seu país, que es diu en català. I després estan les llengües originàries. Si fem una cosa així més ràpida, podríem dividir el país en 5 parts diferents. Al nord-oest, en la frontera amb Bolívia i el nord de Xile, domina el quechua i l'aimara. Al centre del país, el aimara, però també el huarpe i el querandí, que son los Pampas. Al noreste, en límite a Brasil y Paraguay y Uruguay, domina totalmente el guaraní. El guaraní a nivel de América Latina es la lengua más parlada, ni en 60 millones que el parlan o el tenan. Y por cert, la primera gramática guaranítica la van fer monjos benedictins de Montserrat. Per això, fins a l'any 50, el guaraní no feia servir la ñ, que és un fonema importantíssim en el guaraní. Feien servir la NY, perquè ho havien fet català. Després, quan va entrar l'Aliança per al Progreso de Kennedy, van reemplaçar tots els llibres de guaraní amb la NY i Espanya va donar, en l'època de Franco, diccionaris de guaraní impresos en Barcelona incorporant la ñ espanyola per fer una altra lingüística.
0: Sí, sí, sí.
1: I al sur, bueno, domina, òbviament, el maputxe, el mapundungun, i també el querandí i el pampa. Si mirem aquesta diversitat, i estic parlant molt grossament, perquè n'hi ha 50 comunitats. Ara, les llengües que es mantenen és el quechua i el aymara, en el nord-est, el mapundungun, que la llengua maputxe, el maputxe s'està en Xile i en Argentina, i és una de les comunitats que més lluita per recuperar les terres ancestrals en competència amb els grans especuladors com Benetton, interessos xinesos i israelians. L'Argentina, en la reforma constitucional de l'any 79, es va fer una reforma, una assemblea constitucional, la feia un president per poder repetir indefinidament la presidència. Però li va sortir malament el pla i es va aconseguir que l'Argentina canviés el seu nom i ara l'Argentina és una república pluricultural. En teoria, en les escoles de la Patagònia s'ha d'ensenyar mapundungun. S'ensenya allí on la gent defensa el seu dret a la seva llengua. Però jo he trobat gent maputxe que vol que el seu fill estudi anglès en lloc de maputxe. Per què? Perquè diu, on trobarà feina parlant mapundungun. En canvi, si parla anglès, podrà treballar en una multinacional o en un banc. És una situació patètica, però real. Aquesta és una pincellada ràpida, no?, de la diversitat lingüística.
0: No, molt bé, molt bé, molt bona. Però entrant una mica en detalls amb la diversitat lingüística, entenc que totes aquestes llengües originàries no són oficials, no tenen estatus oficial. Es parlen a nivell comunitari, a nivell familiar...
1: No, tenen a nivell oficial.
0: Sí, en les comunitats en les quals es parlen.
1: En les províncies...
0: Però no en la Constitució.
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: En la reforma constituent, quan es declara que l'Argentina és una república pluricultural i plurilingüística, en el paper, en la lletra, diu que el mapundungun en Chubut, Tierra del Fuego, perdó, Chubut i Santa Cruz, i Río Negro, que són les tres províncies més importants de la Patagònia, en les àrees de població maputxe, el maputxe és oficial, o cooficial. Ara, d'això la realitat, n'hi ha un tros molt llarg. La lletra diu una cosa, però el poder diu en una altra. Ara, n'hi ha escoles que fan al matí castellà i a la tarda maputxe o mapundungun. N'hi ha professors de mapundungun que tenen un nivell d'avaluació, però això és en la lletra, perquè, de fet, per treure-hi les terres els acaben matant. No, clar, si les persones moren, la llengua també mor amb ells. No? És a dir, n'hi ha una pressió permanent. Ara, s'ha avançat moltíssim, primer, del reconeixement del genocidi que va fer la República Cruel per convertir la Patagònia en territori d'explotació. Pensem que en l'any 1910, en el primer centenari de l'Argentina, es va fer una distribució d'esclaus d'indis dels que havien sobreviscut. I es posaven en els diaris, en Semana Santa, s'entreguen indios. S'entregaven indios adultos per treballar en el campo, dones per tots serveis, quan diem tots serveis, incloem serveis sexuals, i les que més cotitzaven eren les nenes de 12 anys. És a dir, això és la república cruel de l'oligarquia del general Mitre, aquell que té una ronda en Barcelona.
0: Sí, bueno, ara entrem en política, que era un dels aspectes dels quals volíem treure, no?, en l'entrevista. Una mica abans de passar a la situació actual, doncs, sabem que Argentina comparteix amb tot el continent llatinoamericà, doncs, un passat colonial, no?, que va durar molt, que va estar marcat per un genocidi, no?, de moltes cultures, de moltes poblacions. sinó aquest territori que en diem Llatinoamèrica, que les persones doncs, activistes decolonials prefereixen dir-ne Abya Yala, no? Seria un altre i tindria un altre lloc en el món, no? Actualment. Què podríem dir d'aquestes etapes històriques, no? Després la independència, la dictadura i la situació actual, molt breument.
1: A veure, parlant de Llatinoamèrica, inclou països de parla francesa, portuguesa i castellana. De fet, la primera revolució anticolonial, perquè això és descolonial, encara no entenc què vol dir. Em sembla que és una fórmula de per no dir anticolonial, no? Va ser Haití. La primera revolució va ser Haití, que va derrotar més ni menys que Napoleón Bonaparte. Després van unir-se totes les potències europees per destrossar Haití i encara està la situació d'Haití. Però va ser una revolució anticolonial i negra, d'esclaus. No? Uh-huh. Abans d'això, a nivell precolonial, colonial, va ser la revolta de Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru II i Inti Capac, que era el net. Hi ha una dada molt interessant. Tupac Amaru era el segon inca, no era el primogènit. I no podia ser inca perquè estava casat amb una espanyola. En realitat, la dona de Tupac Amaru es veia Noguera i era catalana. Uh-huh. No? Doncs l'etapa, diguem, de descolonització té tres grans espais. Mèxic, tota la zona de Centroamèrica amb Bolívar, que va traicionar al general San Martín, que és el gran libertador, alliberador d'Amèrica del Sud. La Revolució de Maig, maig del 1810, el que diem el naixement de la pàtria argentina, era l'única revolució que es va mantenir, perquè totes les altres, la de Chuquisaca, la de La Paz, de tota la resta de ciutats latinoamericanes, no només estaven derrotades, sinó aixafades. Una de les coses que feien els espanyols era, a les autoritats derrotades, era, si eren indis, esquarterar-los i repartir el cos en diversos puestos. I si eren espanyols o criolls, empalar-los. Empalar-los, no sé si el públic sap el que és.
0: Jo tampoc sé què és, empalar-los.
1: És posar un post, un pal, afilat, asseure la persona per a l'anus fins que el tronc, per gravetat, una persona pot trigar 3 o 4 dies en morir, i deixaven que el cadàver es podrís davant de tothom. Especialment lo plantaven davant de la casa de la família. Lo que feien aquí quan van conquerir Catalunya. Per tant, tota aquesta etapa va estar farcida de revoltes, matances, i per sintetitzar, la independència d'Argentina, Xile, Perú, Bolívia i Ecuador, perquè San Martín va arribar fins a Guayaquil, on Bolívar el va trair, perquè Bolívar va trair a San Martín perquè no podia acceptar el seu ego, tenir un segon que era més important que ell. Tot aquest alliberament va costar 50.000 vides d'espanyols i 300.000 vides de criollos en 40 anys. És un genocidi. En aquella època, matar a 300.000 persones con cuchillo i mosquete dono l'abast de la crueltat

0: tenien més força militar justament eren els catalans. Estos catalanes de Argentina no eren ni pacífics
1: ni tranquils. Després parlarem d'això, que és un tema molt interessant també.
0: Però bueno, la independència d'Argentina es proclama en 1816 en Tucumán i és la segona independència, perquè la primera va ser la zona del litoral d'Artigas, també descendent de catalans, però com que era massa democràtic no el van deixar tirar endavant i el naixement de l'Argentina és el 1816, el 9 de juliol, que aquí falta poc més d'un mes.
1: 1816. Molt bé. Continuem amb com ha evolucionat la cosa fins a arribar a la situació actual. Uah. Molt breument, perquè després hem de passar a altres temes.
0: L'Argentina té tres grans cicles. Una és fins al 1890, quan s'incorpora a l'Argentina la classe treballadora europea, fugint de les guerres, del pogromus, del començament de la Primera Guerra Mundial. Per fer una idea, en 10 anys, Buenos Aires va doblar la població. Va passar de 500.000 a 1 milió, que és una bogeria, no? I normalment era per cada 50 homes una dona. Per això hi havia una llei que prohibia la trata de blanques, perquè si no eren blanques, no hi havia problema. No? D'allí ve el tango ve d'aquest mestissatge africà i la cultura criolla. A l'Argentina hi havia una gran descendència afroamericana. Se calcula que en el primer cens hi havia a tota l'Argentina 300.000 persones afrodescendents i no ha quedat només un 4%. L'extermini va ser brutal. El segon segle és el segle XIX, el segle XX, que comencem amb les dictadures, amb el desenvolupament capitalista argentí. En 1917 neix el primer partit de la petita burguesia, perquè hi havia ja una petita burguesia urbana, la Unió Cívica Radical, que és radical però és conservadora, radicalment conservadora, que fins avui existia aquest partit. I el gran canvi, a la dècada dels 50, és el govern del general Perón, que va ser el govern més progressista i, no diria revolucionari, però sí reformista, perquè va construir l'Argentina industrial aprofitant la situació de la postguerra en què el món necessitava tot el que produeix Argentina. I després, anem directament al 2001, al 76, a la dictadura de l'any 76, que és la quarta dictadura en el segle XX. Durant el segle XX, en 100 anys, només vam tenir 24 anys de democràcia i la dictadura argentina, 30.000 desapareguts, 10.000 morts, 500 nadons robats, la destrucció del 50% de la indústria, la entrega al Fons Monetari Internacional es va multiplicar per 7 el deute extern, i diners que arribaven al país i s'anaven a l'especulació externa. En aquest moment, avui en dia, l'Argentina té vora dels 200.000 milions d'euros de deute. I capitals argentins tenen 280.000 milions de dòlars a l'exterior. Els diners venen i els capitalistes se l'emporten a fora. La deuda queda, la plata se va. I ara la realitat de Milei, que això és un capítol a part, penso.
1: Sí, i tampoc el temps ens ajuda realment, no ens permet parlar de tot el que voldríem parlar, però sí que hi ha un tema que m'agradaria que treguis, no? Que és el tema de les àvies de la plaça de Mayo, no? I tota la seva lluita, no? Per visibilitzar els segrestos dels seus fills i les morts dels seus fills,
0: els nets. Les àvies i les mares, però àvies no te decim les madres. Dice, vos sos madre. Pero cuando decís las madres, saben, es como decir el Diego. Tú sabes que hablas de Maradona. Encara que yo, a mí me dicen Diego, para mí es el Diego, ya saben. Bueno, en el caso de las madres, en Argentina está lleno de madres. Pero las madres son las madres de
1: persona. No sé por qué he dicho las avias. Es las maras y yo.
0: Sí, las maras y las avias. De fet, hi ha un eslogan popular que dice luchar como una abuela. El que passa és que les abuelas tenen un element sentimental i sensible, que parlem de nets, de nadons.
1: Sí.
0: Té controlades unes 500 adopcions il·legals, de les quals s'han recuperat 142. I, per comparar-lo, amb Espanya n'hi ha 123.000 nadons en adopció il·legal.
1: Uau, Déu-n'hi-do.
0: Aquest any és el

0: 40 aniversario de lo dice a las juntas, que el gran defecto que va a tener el judicio de las juntas, que va a ser excepcional, que va a abrir el camino para crear la lesa humanidad a nivel mundial. De hecho, el fiscal del tribunal a Videla y a la junta militar va a ser el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional que va a intervenir en Ruanda y Burundi, en Bosnia-Herzegovina, en diversos lugares que habían genocidios. Las abuelas de Plaza de Mayo, bueno, aparecen porque eran mares que habían perdido,
1: sí,
0: que habían segrestat i assassinat els seus fills, però el 77, com més a més, vam començar a tenir la informació que robaven els nadons, tenien llocs de part, maternitats clandestines, i que després de segrestar-les, les llançaven al mar vives. Perquè moltes vegades, com llançaven molts cossos a la vegada, cossos que caïen a sobre d'altres cossos, i aquests no quedaven destrossats. De fet, les primeres mares del Passa de Mayo, que van ser segrestades, els seus cossos van aparèixer a la costa. I per l'ADN es va poder reconèixer. La gran aportació d'abueles és l'índice d'abuelidat, que és el primer sistema mundial que a través de l'ADN es pot determinar l'ADN, comparar l'ADN de la víctima, i fins i tot d'un cos que tingui 20 anys de mort, amb l'ADN dels quatre avis o els dos avis. A l'Argentina, l'entrega de l'ADN s'inclou en l'emissió del DNI. Tots els DNI inclouen un codi que determina l'ADN de cada persona, perquè aquesta és la veritable identitat. I l'Argentina, bueno, les abuelas van construir, van bastir, el que és l'equip argentino d'antropologia forense. És el primer del món, i perquè fer una idea, el ADN de las víctimas de las Torres Bessones en Nueva York, la determinación del ADN la ha fet el equipo argentí. También se ha fet en Bosnia-Herzegovina, se ha fet en Burundi y ahora se está fent en otros lugares que hay hagut genocidis. Tiene una autoridad mundial, la delegación del equipo de antropología forense está en el hospital de Valdebrón. Y eso es la tasca de las abuelas. No sé com explicar-lo, a mi em toca emotivament.
1: Clar, és normal.
0: Molt fort, però el que han fet elles i el que faran, ara queden només tres àvies.
1: Sí, fa un any, si no m'equivoco, un any i escacs, que va morir una de les mares, ara sí. No em ve el nom al cap,
0: sí,
1: que recordo que vam parlar aquí al programa Migrades. I
0: Nora Cortiñas, nascuda a Barcelona, Norita, también dicen el lado Norita de la vida, una dona excepcional que va a luchar, bueno, va a estar a la plaza una semana antes de morir, toda la seva vida.
1: Ay, gloria a las madres de la Plaza de Mayo. Pasemos a una otra canción antes de continuar la entrevista.
0: Así aflujemos una mica.
1: Se viene de Bersuit Berkarabat.
0: Això.

0: Molt bé, continuem amb l'entrevista. Abans, però, m'agradaria doncs, dir breument què és això de la mirada decolonial. No? No és la lluita anticolonialista o descolonial, cadascú li diu diferent. És una mirada, més que res, no? És com una eina, no? Per entendre la colonialitat, no? I per recuperar o crear un nou saber lliure de les llargues i múltiples capes, no, de coneixement, no, que des del poder colonial, com també es passa des del poder patriarcal, no, que invisibilitza maneres de fer, invisibilitza altres visions del món, no, és més que res una mirada, no? Que no pas la lluita que és resistència, que pot ser lluita armada, potser, etc. No? Sí, la mirada decolonial és una perspectiva. Són com les ulleres liles, no? Per entendre la societat, doncs aquestes són les ulleres decolonials, per dir-ho d'alguna manera. No? Una mica per explicar una mica la diferència entre els dos conceptes. I ara passem a això, precisament, no? Aquest aixecament. Si vols li diem anticolonial, no hi ha problema, no? Anticolonial, decolonial, però el cas és que és un aixecament identitari, un aixecament que reivindica el propi saber, el propi relat, no? I que reivindica tot allò trepitjat pel colonialisme, no? Com es dona, vinculat a la diversitat lingüística, vinculat a la diversitat cultural, vinculat a la igualtat de gènere. Per exemple, ja només amb el gènere, jo de les que una mica conec la Maria Lugones, que és una filòsofa argentina, doncs ella sempre ha reivindicat i ha dit que el gènere és una invenció colonial, no? Bé, doncs aquestes coses, no? Com es dona a l'Argentina tot aquest despertar i aquesta lluita contra la discriminació racial, no? Que es dona entre criolls, indis, negres, mestissos, grincs, etc. Com es dona aquesta moguda a l'Argentina?
1: A veure, històricament, per dir-ho el més breument, la divisió ètnica argentina és entre europeus, blancs, d'origen italià i espanyol o francès, i el que se diu un morocho. Un morocho és una persona mestissa. El 40% de la població argentina té ADN precolonial, precolombí. Entonces, los negros, es decir, los negros, es una cosa de negros, pero en realidad es refereixen a gent criolla y ahora se ha fet una divisió diciendo no, hi ha negros que són afrodescendientes i n'hi ha marrons. Entonces, hi ha un canvi molt important. Per què? Perquè a partir de després de la dictadura, el gran canvi del segle passat és la dictadura militar, es van obrir moviments de lluita anticolonial molt potents. La primera experiència va ser reconèixer que el fracàs, la derrota de la lluita armada, en la qual jo vaig participar, i no em penedeixo gens ni mica, de que de jove sortia amb una pistola 45 a veure si podia matar un policia, no lo logré, i no em penedeixo gens, em penedeixo no haver-ho aconseguit. Jo dic amb totes les paraules, eh? Amb totes les paraules, no em penedeixo gens ni mica. Però també vaig fer la conclusió de que això no anava enlloc. Doncs, després de la dictadura, sorgeixen un munt de moviments, la Madre Plaza de Mayo i les abuelas, però també hijos, que són hijos desaparecidos i de víctimes supervivientes, la Asociación Argentina de Ex Detenidos Desaparecidos, una associació de tots els supervivents. No? I en tot això es descobreix que es va afegir dintre del crim de lesa humanitat la violació totalment vinculat a un exercici del patriarcat més brutal. El patriarcat és una de les formes del colonialisme. Uh-huh. No? I respecte d'això, el moviment més important, òbviament, és el de les dones. El segle XXI és el segle de les dones. Gràcies a les dones s'ha aturat en sec el creixement de la població. Per això ha parat la...
0: S'ha aturat en sec, dius?
1: Sí, sí. Hem baixat 1.000 milions de població. De 7.000 a 6.000.
0: Però dius gràcies a les dones, no ho he
1: gràcies acabat d'entendre. Gràcies a les dones perquè per el dret a decidir si tenen fills o no, gràcies a tota la lluita per l'avortament, no, per la decisió del propi cos, això ha parat les creadores del proletariado.
0: Sí, entenc que suposava un problema el creixement continu de la població.
1: Sí, bueno, en teoria tothom deia quan aturarem això. Ara s'ha invertit la situació. El recurs econòmic més important del món són les persones. Més que l'aigua, que l'or, que el liti. Ara ens barallarem els països, ens barallarem per persones. Ara, tornant a això, en cas d'Argentina, la lluita més gran d'aquest segle és la Marea Verde, que va aconseguir derrotar a l'Església Argentina. Pensem que l'Església Argentina és de les més reaccionàries que hi ha al món. També té la contraposició dels cures del poble. Però l'Argentina va participar activament en la dictadura. O sigui, te torturava un militar i te torturava un cura, no? Per tant, la victòria de lo que se dicen las chicas, de no només la Marea Verde, el avortament libre, gratuito y seguro y en hospital público o en las mutuas de los sindicatos, però també la educació sexual integral en les escoles, lo qual ha estat una de les causes de que la reacció se hagi agrupat amb Milei en contra de tot això. Però l'Església i el patriarcat ha patit una derrota total en l'Argentina. I això és un avançament històric. No? Històric. Això és una lluita anticolonial, perquè el que volen és reproduir mà d'obra barata. També hi ha un altre debat que posa damunt la taula Miriam Bregman, una diputada trotskista que acaba de publicar un llibre que es diu Surda, i ella planteja com pot ser que 30 anys després, això em sortim un moment, però ve d'Argentina això, com pot ser que 30 anys després que s'hagi creat internet i el correu electrònic, i ne parlem de totes les coses, treballem les mateixes hores i guanyem menys diners, quan la productivitat ha crescut tant i la tecnologia ha crescut tant? Per què? Perquè pot augmentar la tecnologia, però també l'explotació. Això ve d'Argentina. Això és producció argentina, no? Per posar un altre exemple que és polític i és econòmic. Un equip d'estudiants acaben de guanyar el campionat mundial de tecnologia aeroespacial. I aquí han derrotat a l'equip de la NASA.
0: Imagina't.
1: I són d'escola pública. No? I així podríem estar una estona parlant la bona notícia, que dic jo, la bona notícia d'Argentina.
0: Sí, sí, sí. No sé. A nivell territorial, tot el tema de l'autoorganització comunitària, no? De tota la llibertat de decisió sobre els recursos econòmics, no? De les comunitats. I tot
1: això és una lluita permanent. La primera mina d'oro con arsénico, no, un altre verí, que ara no em surt el nom, arsènic, que per treure un gram d'or, destrueixen 100 tones de pedra. Un gram d'or. Bueno, això era en Esquel, el nord-est de la Patagònia, i va encapçalar una professora de biologia i van aconseguir aturar la primera minera que es llama Barrick Gold. Com això, n'hi ha un munt de lluites per evitar la deforestació. Estan desforestant a lo bèstia i al mateix temps n'hi ha un moviment fortíssim en contra. Això.
0: Moltes gràcies i la veritat és que ens faltarà temps per parlar de tot, però sí que m'agradaria posar en valor, no, ja que hem parlat de la diversitat lingüística, algunes d'aquestes llengües, no? I com que el programa es diu Diversitat, m'agrada molt que s'escoltin les llengües, no? Que es vegi com sonen les llengües. Aleshores, quina d'aquestes llengües que has citat, quichua, guaraní, aimara, vols que soni en el programa?
1: El guaraní.
0: El guaraní.
1: Jo estic molt vinculat amb el guaraní perquè la mare dels meus fills és correntina. Correntina és Corrientes, la província que parla més guaraní, i li tinc un afecte molt gran.
0: Llavors, escoltem Kilòmetre 11, Tránsito, Cocomarola, lletres en castellà i en guaraní.
1: Un moment. Com que hi ha aquest costum de posar-li a la gent el nom del calendari, aquest home va néixer en un poble amb gent analfabeta i el dia del trànsit, el dia del tràfic, i li pusieron el trànsit. Això és l'anècdota del seu nom.
0: D'acord.

0: ai guahan de ke kunya che pei tai ko.
1: Molt bé, molt bona cançó.
2: Ui, ui, ui, ui.
3: Això és un sapucai, que era el crit que feien en el món, en els boscos, per trobar-se.
1: Ah.
3: És el sapucai, és el crit tradicional dels guaranís, tant en Brasil com en Paraguai com en Argentina, que és un crit molt agut i allargat, perquè ubicar-se, pensem que són boscos que tenen milers i milers de quilòmetres.
1: Sí, doncs sí,
3: sorties
1: sí, sí.
3: A tallar arbres i després a veure si et trobaves el teu company.
1: M'ha sobtat perquè també hi ha una manera bastant similar al món amazic que
3: sí,
1: es fa servir.
3: Exactament.
1: Ja en parlarem un dia. Abans de passar a la tercera part, diguem-ne, del programa, que és la vinculació amb Catalunya i Argentina, que és un tema molt interessant, no voldria que acabem l'entrevista sense parlar del gaucho Martín El Fierro.
3: Martín
1: i de la literatura
3: Fierro.
1: Gauchesca. Què és la literatura gauchisca i què és la figura
3: gauchesca.
1: Del gaucho?
3: El gaucho, que hi ha tota una discussió de l'origen de la paraula, és una literatura que comença, diguem-ne, amb la independència i en 1870 es publica el Martín Fierro, és un poema èpic similar al Quixot o al Tirant lo Blanc. És una novel·la poètica, no? com el Quixot, el mateix concepte, uh-huh. I es converteix en l'obra de José Hernández en el llibre que posa el límit en la construcció de la identitat argentina. Fins al Martín Fierro, un argentí a prop de Bolívia, un argentí a prop de Paraguai, no havia gaires diferències. Uns parlaven quechua, altres aimarae, altres guaraní. En canvi, el Martín Fierro posa una identitat i el naixement de la identitat argentina la marca el Martín Fierro. No hi ha cap llar de l'Argentina que no tingui un Martín Fierro més econòmic, més gran, és la Bíblia dels argentins. No? És un poema moral, amb tot un seguit de conceptes morals, però sobretot el guió, per damunt de tot, és el relat de com el camp, la campiña argentina, es converteix en un espai d'explotació capitalista. La transformació del gaucho lliure que té la seva terra, que té la seva família, el petit productor, per convertir-lo en treballador assalariat. El mateix fenomen que veiem en les pel·lícules de l'oest americà, quan els grans terratinents van apropiant-se de les petites terres dels farmers, de los granjeros. És el mateix procediment, la irrupció del capitalisme. I això es va fer amb una campanya al desierto, a la Patagònia, que no era un desierto, la van convertir en un desert, amb un genocidi. Les grans famílies terratinents d'Argentina van finançar aquesta campanya comprant mig milió d'hectàrees, 2 milions d'hectàrees. I com els compraven? Ells li compraven als soldats, li canviaven una cabeza d'indio per 10 hectàrees. Ara, si era una mujer, 5 hectàrees. I si era un nen, 2 hectàrees.
1: Uh-huh.
3: Això és com va fer la... I el que denuncia el Martín Fierro és tota l'avançada militar cap al sud, les diverses campanyes d'extermini per convertir aquestes terres, robar-li als propietaris les seves terres, que és el que denuncia permanent Martín Fierro, i la crueltat que generen en els indis, la crueltat primer dels espanyols i després el que denominem la República Cruel, que és la república que tenim ara. I ara la República Cruel en su màxima expressió con el actual presidente democráticamente elegido.
1: I així com hi ha un gaucho, també hi ha una gaucha?
3: I tant.
1: I què significa una gaucha?
3: La gaucha, no, la china.
1: La china?
3: Perquè les índies tenen els ulls achinats, uh-huh. Doncs mi china és mi mujer.
1: Ah.
3: No? No és despectiu, o menys usa. Bueno, si lo diu un oligarca o un burgués, sí, no? Una uh-huh. chinita. Però la dona és la china en el gaucho, no? Ara, igual que està el padre...
1: No té cap component masclista.
3: Té. A veure, estem parlant del segle XIX.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. A veure, avui explicarem una història de, com tantes, a Cunit, de barreja de sentiments i d'identitats. Avui parlem de Cunit i comencem parlant del Guinardó. Dolors Latorre, benvinguda.
1: Hola, bon dia, com anem?
0: Jo vull que m'expliquis, abans de parlar d'aquest tros de la Mediterrània, com era el Guinardó al que tu vas arribar en 3 anys?
1: El Guinardó era un barri bastant maco, i hi havia el mercat del Guinardó. Jo vivia al carrer Passatge de Llívia, que està justament davant del mercat, i s'estava bé allà. Ara és ja diferent, ja fa molts anys que no estic allà visquint, però bueno, el meu fill sí que viu per allà, i de tant en tant vaig i miro com estava el barri. Ara ha millorat, però abans era amb més caliu, era més a prop de la gent, anaves al mercat, coneixies a tothom, i la veritat és que era un barri molt maco.
0: Ets nascut a Almeria Ciutat, els teus pares deuen ser d'allà.
1: Sí, els meus pares eren d'allà, i la meva família pràcticament tota.
0: Com van venir? Per què van venir?
1: A veure, els meus pares van venir com tothom en aquella època. Vull dir, allà a Andalusia, o sobretot a Almeria, no hi havia tant de feina, i a través d'una tia meva, que, bueno, una germana de la meva àvia, però que era la meva madrina, ens va fer arribar aquí a Barcelona. Llavors, jo vaig arribar aquí al 1955. Jo tenia 3 anys, o sigui, ara tinc 73. Ja ha passat tota una vida.
0: I tant.
1: Vale. Al principi, pues, bueno, estaves en un tipus de pensió, entre cometes, amb dret a cuina, lo típic d'aquella època. Estàvem a les Rambles, allà, perquè la meva tia tenia una pensió, bueno, era governanta, i allà hi havia la facilitat de poder llogar una habitació. El meu pare va entrar a treballar a la Macosa, que ara em sembla que no hi és, fa molts anys, i la meva mare, com que cosia, pues, feia que si faldilles, que si tal.
0: Els encàrrecs.
1: Els encàrrecs. I si no, pues, a través d'una botiga que li donaven per fer la feina. I així vam sortir. Fins als 9 anys, que ja ens vam canviar a viure al Guinardó. I era una altra qualitat de vida, diferent.
0: O sigui, que tu vens d'aquella cultura de treballar com cabrons tota la família.
1: Sí, tota la família. Sempre. Sempre, sempre. La meva mare, sempre. I el meu pare, també.
0: I, de fet, tu expliques que no has parat de treballar mai.
1: No, jo no.
0: Que no t'has agafat un dia de baixa. Això val la pena explicar-ho per la gent d'avui.
1: No, no. Jo vaig començar a treballar... jo vaig sortir del col·le als 15 anys. Abans et deien a la teva mare: què vol fer, batxillerat o secretariat? I clar, lo típic, la meva mare deia: això serveix per treballar? Clar. El batxillerat no, és per una carrera. L'altre sí. Clar, jo vaig anar per secretariat. El que ara és secretariat, abans era una altra història. Llavors jo, quan vaig sortir del col·le, vaig entrar a treballar en una empresa. Vaig estar 3 mesos, i d'allà me'n vaig anar a treballar en un despatx d'advocats. Vale. Yeah. I he estat tota la vida. I és més, quan jo vaig tenir els fills, no és com ara, que ara tens el teu dret.
0: Explica-ho.
1: Tens el teu dret, vull dir, d'agafar tots els dies que la llei et dona. Si això jo no ho critico. Però abans no era així. Abans...

0: Quants dies van passar des que va néixer el teu primer fill fins que vas tornar a la feina?
1: 15 dies. 15 dies, a veure, depenent de que jo no li donava el pit, en aquella època li donava el biberó, però, clar, si tu estàs a casa i t'estan trucant de la feina, perquè, clar, era un despatx d'advocat, jo era la secretària, i clar, jo vaig deixar-ho tot més o menys engestit.
0: Però...
1: I et trucaven, oye, mira, que no sé què, no sé quant. I al final vas dir, mira, vaig a treballar 15 dies, perquè si no... I que no hi havia els drets que ara n'hi ha per la dona, que això també ha sigut un avantatge, conforme va passar el temps.
0: Tu recordes el primer dia que vas arribar a Cunit?
1: Com a visitant...
0: El primer dia que vas trepitjar Cunit.
1: Sí, el recordo perquè vam anar a dinar a casa d'una cosina del meu marit, que s'acabava de comprar l'apartament, perquè ella venia de Palau de Plegamans amb una torre, i no podia amb la torre ella sola, i van decidir agafar un apartament petit, i a mi em va encantar. Vull dir, això que... I està al centre del poble, que ara la cosa ja s'ha expandit, però era al centre del poble, era davant dels Reixes d'aquí de Cunit, no el de la carretera. I la veritat és que ens va encantar. I hem vingut de tant en tant, fins que ja després ja vam fer unes altres històries.
0: És interessant que m'expliquis com era aquell Cunit que et va encantar. Quina era la gràcia que tenia any 94, no?
1: Sí, abans. Sí, 94, bueno, era una miqueta abans, però bueno. A veure, sorties al carrer i, bueno, hi havia més gent, al poble, al casc antic, veies la claretat de la llum del sol, veies el mar, tot era a prop, que a Barcelona no, perquè a Barcelona era anar a treballar en corrents, comprar tal, tal, i veies tots els edificis grans i tal. I això és el que ens va encantar, la tranquil·litat, i podies passejar, no hi havia problemes, no hi havia delinqüència, vull dir, com avui dia diuen que hi ha. Jo, la veritat, no m'he trobat, ni els meus fills, i toco fusta, fins ara, vale?
0: Entre aquella primera visió familiar de Cunit i que preneu la decisió familiar de venir aquí, passen moltes coses.
1: Bueno, sí, clar, nosaltres vam decidir venir aquí quan l'últim fill meu tenia de passar a l'institut, perquè
0: tens tres fills?
1: Sí, jo tinc tres fills, el meu marit treballava al banc, el van prejubilar i ell volia venir aquí. Llavors van comprar un apartament, perquè abans havíem estat aquí visquent de lloguer, unes temporades, uns anys, i van comprar un apartament. Llavors ens van venir i ens vam quedar aquí, i d'aquí anaven a treballar, i el meu fill a l'institut.
0: Entre altres coses, estàs aquí per qui ets i per les responsabilitats socials i populars que has decidit per complicar-te la vida, que és una cosa que has fet sempre. Perquè
1: sí,
0: que no
1: sempre.
0: Parar,
1: a veure, jo sóc una persona... Jo tinc els meus defectes, com a tothom, però jo sempre he sigut una persona molt activa. No hi havia estat mai amb el món d'associacions.
0: No tenies temps.
1: No, és que no tenia temps. I és que a Barcelona, vull dir, tu estaves treballant de dilluns a divendres, a vegades abans eren els dissabtes, després ja no, i després al cap de setmana estaves comprant per deixar el menjar de tota la setmana. No tenies vida social. De tant en tant anaves amb alguns amics, o venien a casa, o anaves a casa d'ells, però no era una vida social d'anar cada cap de setmana a un lloc. Vale? Jo sí que he anat molt al Molino.
0: A veure aquí?
1: Bueno, he vist a l'Estrada, he vist a Alemanya, he vist a tots. Després he anat moltes vegades.
0: Quina pena el paral·lel, pues que sí. No és el que era.
1: Sí, el que jo trobo molt a faltar al paral·lel, que no hi ha els típics teatres que hi havia abans.
0: Clar.
1: Vale? Sí que hi ha petits teatres a Gràcia i tot això d'obres d'autor, però ja no és el mateix. A veure...
0: I anar a fer una cervesa a l'Espanyol...
1: I a l'Apolo, i anar a veure el Pedro, el Luis Cuenca i a la Tània Doris... Sí, jo tot això he anat... I estava casada amb el meu marit, vull dir que no és que... I anaven, i venia algú de fora i el portaven al Molino, com una cosa de varietats que no n'hi havia enlloc.
0: I ja no n'hi ha.
1: No, ja no, perquè el Molino d'ara no és... Suposo que no és igual, no hi ha anat, eh?
0: Són moderns.
1: Per això, per això.
0: O sigui que sempre t'ha agradat l'espectacle.
1: Sí, no, a mi sí. A mi sí, a mi m'agrada el teatre. El que passa que ara, per exemple, no vaig, perquè alguna vegada he volgut anar a Barcelona i jo que diu, sí, ja aniré, i al final no vas, perquè m'he acomodat aquí. M'he acomodat aquí, i llavors no, jo Barcelona no la necessito per res, actualment.
0: Acomodar-se aquí, què vol dir? Com és un dia teu?
1: A veure, un dia qualsevol, jo em llevo pel matí, jo faig les coses de casa meva, després surto, que si vaig a comprar, que si vaig a fer aquesta gestió, que si ara tinc una reunió, i després al dinar, després a la tarda, a vegades vaig a classe de sevillanes, no per mi, vull dir, perquè les dona la meva entitat, i durant la setmana jo faig això. Què passa? Que m'he acomodat perquè aquí en 5 minuts passa tot arreu. Jo de casa meva aquí vinc caminant, tinc un quart d'hora caminant, vale? I si vas en cotxe són 5 minuts. Jo, això és una cosa que em queixo amb els meus fills, que sempre van con la hora pegada al...
0: Cul, ja ho
1: vale. Vale? I jo dic, però, oh, no, però si és que estem aquí, és que falten 5 minuts, però pots trobar-te un entrebanc. Vale? Però no, ho fan. I jo no, a veure, no és que vingui mitja hora abans, però si no 10 minuts abans.
0: Jo sí.
1: Jo mitja hora no.
0: Jo no suporto la gent impuntual.
1: No, impuntual jo tampoc. Vull dir, no m'enfado, però bueno. Però jo no... Jo sempre he estat 10 minuts abans. Clar. Inclús si tinc d'agafar el tren, jo això de... Ui, que mira, ve per allà, a veure si no arriba... No, no, jo no. No, perquè si no em dono... Ja no he tingut mai res d'acord, eh? Però vull dir que...
0: O sigui que una de les gràcies encara avui és que aquest és un poble que permet això.
1: Sí, per mi sí. Encara que a l'estiu ve molta més gent i sempre dius... ¿Cuándo se irán estos domingueros, entre cometas?
0: Pues tú has sigut dominguera.
1: Ja ho sé, però això ho dius perquè tu estàs acostumat que durant l'hivern tu vas a la farmàcia, n'hi ha 4, vas a l'estanc, n'hi ha 3, vas al súper, no hi ha aquelles aglomeracions, sí. I en l'estiu és així, però a veure, és normal. És normal perquè si jo vaig de vacances a un altre lloc, pues també jo vaig de dominguero o de turista. Això ja ho sé, el que passa que ho diem entre cometes, de dir... Perquè, clar, ja trigues més a anar als llocs, als puestos, però és normal.
0: Tu l'has vist cantar en directe, el Camilo, alguna vegada?
1: No.
0: Oh!
1: En persona no. A Serrat sí que l'he vist 2 vegades, i una la vaig veure a Almeria.
0: Què dius?
1: A la plaça de toros.
0: Què dius?
1: Estava així. Sí, perquè jo ara no vaig tant, no? I, bueno, perquè després de que els meus pares van enfermar i bueno, tota la història ja no anaven, però jo anava a Almeria cada mes d'agost a veure la fira i anava al Miguel Ríos, també el vaig veure, con lo del rock and roll, i al Serrat. Dic, mira, vinc de Barcelona a veure Serrat, Almeria, a la plaça de toros. I jo he anat a corrides de toros allà.
0: Que tu és de les que plora quan canta paraules d'amor.
1: Home, no ploro, però sí que sento enyorança perquè és de la meva època, és l'època de...
0: Tot això ho diem perquè la cançó que ha triat, la Dolors, és una cançó del Camilo Sesto.
1: Sí, sí, em recordava molt el meu marit, la veritat és aquesta.

0: és fàcil triar una cançó, però aquesta era en dedicatòria.
1: Sí.
0: Explica-me-la.
1: Bueno, aquesta em recordava molt al meu marit quan ell estava a l'Emili. Uh-huh. I amb la... no el podies veure tant, ell estava a Càdiz, nosaltres estàvem aquí.
0: Hòstia, li va tocar...
1: Bueno, li tocava Àfrica, però va una mica d'enxufe, entre cometes. Es va quedar a San Fernando, ja. Vale, a Càdiz. I la veritat, me'n recordava molt amb ell, i la tinc gravada.
0: Parlem de aquesta segona part de la teva vida, que és la part associativa, marcada per dues entitats.
1: Correcte.
0: Una és la Casa d'Andalucía del Baix Penedès. Quina complicació?
1: A veure, jo, juntament amb un grup d'amics, vam fundar la Casa d'Andalucía del Baix Penedès. Uh-huh. Jo sóc la presidenta, i és l'única presidenta que ha hagut. Porto ja, pràcticament, dintre de 2 anys, faré 20 anys.
0: 20 anys, vale? Sí.
1: Ara, aquest any, fem el nostre aniversari, uh-huh, que ho farem a Calafell, perquè aquí està el teatre tancat per obres. Vindrà Requiebros, uh-huh, vale? I... vaig començar i vam fer la entitat. Em van venir a buscar, perquè jo venia d'una altra entitat. Ho vaig deixar-ho perquè no m'agradava el que hi havia, també andalusa d'aquí, i em van cridar els mateixos que s'havien anat d'aquella altra entitat. I jo li vaig dir, què voleu? Fer un coro rociero només o voleu una entitat? Mm-hmm. No, una entitat. I llavors vaig fer els estatuts, em vaig buscar la vida.
0: Bueno, tu això ho tenies per la mà.
1: Vaig buscar els estatuts, vaig fer els tràmits de Generalitat. Jo, de fet, dintre de la Junta, jo m'encarrego de tot el que és de cara a les actes administratius, de fer les instàncies, de parlar amb la gent i de buscar coses, perquè vagi ben per totes les entitats, perquè si jo demano per la meva entitat, aquí n'hi ha 2 més, i el que jo demano per mi repercuteix, uh-huh, a les altres també. Clar. Vale? Llavors, jo sempre he estat implicada i hem anat fent coses al teatre, tinc el coro rociero, ara actualment tinc classes de sevillanes, de flamenco, de dansa del ventre, vull dir, i anem sortint. Tenim nuestros altos y bajos, com se suele decir, però continuem. I mentre que jo pugui, continuarem.
0: Quanta gent sou i teniu gent jove?
1: A veure, el problema és la gent jove. Gent Clar. Jove no n'hi ha. Per què? Perquè, per exemple, els meus fills no porten l'arraigo o la vena flamenquita, entre cometes, que diem, de les raïces, encara que ells siguin nascuts aquí. Sí. Però per què? Perquè, clar, a casa meva tampoc he viscut jo un... A veure, Almeria no és com Sevilla o Granada o Huelva, que són més així. Els meus pares...
0: Bueno, diuen que els de Granada no m'ho vull mal a follar.
1: Bueno, Almeria també dice que és la tierra de les 3 cosechas, o sea que no les digo. Però vull dir que els meus pares sí que cantaven amb alguna deixó familiar, però res més. No, yeah. No era com altres províncies. Yeah. Llavors, esclar, no... No tenen allò, però
0: no tenen
1: sí...
0: El gracejo.
1: Clar, la parla d'Almeria no és com a les altres.
0: No.
1: És més tocant a Múrcia.
0: Ja. Yeah.
1: Ells el que fan és que es mengen la S i canvien la R per la L.
0: Posa'm un exemple.
1: Per exemple, Carlos, sí, li diuen Carlos.
0: Carlos.
1: Vale? I no és com el CCO de Sevilla, sí, de Huelva, sí, sí, de Càdiz, o de Córdoba, uh-huh, que es nota que són així. Tu dius, ui, sembla, digo, este és d'Almeria, o és de Múrcia, perquè estan tocant.
0: Bueno, tu quan sents el Bisbal saps que és d'Almeria.
1: Claro, a més és del costat d'on viuen la meva cosina. O sigui, ell vivia al barrio de Los Ángeles d'Almeria, ara ja no, clar, uh-huh, perquè la fama dona calés i tal, però... I el pare parlava amb el meu tiet, uh-huh, a veure, de conèixer, no és que tingui jo ni amistat ni res amb ell.
0: Que eren del barri.
1: Sí, perquè amb ell jo l'he vist al concert i ja està.
0: De fet, tu dius que no poses un traje de faralades fins que no arribes a Cunit.
1: Correcte. Correcte, perquè clar, a Barcelona no tenia l'ocasió. Vale. Llavors aquí sí, perquè ja van començar, que sí, el festival d'inauguració de la Casa Andalucía, que si ara tenim la fira o algo de fira, que si ara encuentro de coros, llavors aprofitaves per posar-te'l.
0: Vale. Com que tot això ja era poc per tu, que no has parat mai a la vida, a més de tenir cultura a l'alma.
1: Sí. Jo, quan ja estava en tràmit la Casa Andalucía, em va trucar l'Araceli, que és la cofundadora de l'Ateneu Cultural, que si volia ser la presidenta, que ella ho volia deixar, la seva filla estava en aquell moment a la Expo de Zaragoza, no tenia temps i tal, que ara ella és la vicepresidenta, sí. Vale? I és la que porta tot el tema de la passió que fem aquí a Cunit a través de l'Ateneu Alba. I jo li vaig dir, mira, jo ho tinc de comentar-ho amb la meva gent, perquè, clar, són dos entitats i...
0: I no són iguals.
1: No, llavors ho vaig comentar, al principi semblava que no estàvem molt d'acord, però al final jo els hi vaig fer veure que eren totalment diferents, perquè una era a nivell tema folclòrico i les arrels d'Andalusia... No so... A veure, Andalusia no només és cante i baile, vale.
0: Afortunadament, com totes les cultures.
1: Correcte. El que passa és que, com que hi ha entitats que fan altres històries, doncs clar, jo m'he limitat només a aquest tipus. Llavors, l'Ateneu Cultural era, com diu la paraula, era més tipus cultural. Fem concursos de poesia a l'estiu i al Nadal, fem per Sant Jordi cuentos y leyendos, o sigui, fent activitat. No tantes com fèiem al principi, que vam arribar a tenir 30 i pico, però no arribàvem, ni en quant a calés, perquè no n'hi havia subvencions, ni en quant a activitats. Llavors vam suprimir i vam deixar les que vam considerar les més importants. Vale? I la Casa Andalusia, pues igual. O sigui, jo lluito perquè la cultura andalusa, igual que altres cultures a Cunit es respecten, que es mantingui i que si demanem coses, que les tinguem.
0: Jo tinc la teoria que no és que s'hagi de respectar, és que forma part de la identitat de Cunit.
1: Correcte, correcte. És així. Clar, totes són vàlides i totes tenen de ser estatallades pel mateix gabinet, vale? I tenir les mateixes oportunitats, totes.
0: Ara penso que la demografia Cunit ha canviat.
1: Sí.
0: I segurament vosaltres podeu acabar sent un referent per a aquella gent vinguda de més lluny, vinguda amb altres idiomes, vinguda amb altres cultures, per fer aquest camí de la integració, que de vegades no arriba a la primera generació,
1: no,
0: sinó la segona o la tercera.
1: Sí. Jo tinc una neta de 8 anys que lo porta en la sang. Vale? Tot el tema de ball, li encanta el tema de posar-se una bata, una faldilla de lunares, el anar a la fira, sempre ve a veure'm quan tenim algun acte. I l'altra és diferent.
0: Ja.
1: La Tània és la que li encanta, la Maria, que tinc una altra de la mateixa edat, li agrada molt la música, però no tant. El tema flamenquito, com jo dic, però la Tània sí.
0: I les dues han viscut a la mateixa casa?
1: Sí, sí, sí, sí. I la seva mare és catalana, catalana de Terrassa, eh? Que no diguis és que és andalusa o no, no. I el meu fill, abans de petit sí, però ara ja no res.
0: Un desaborio.
1: No, home, no, desaborio tampoc. Li agraden altres temes, és normal.
0: Ja. I tu... Tu, quan siguis gran, què vols ser?
1: Jo ja sóc gran. Jo vull ser estar com... fer activitat mentre que jo tingui forces.
0: Ja.
1: Vale? I que la vida m'ho permeti.
0: I darrere teu qui ve? A les entitats.
1: A veure, la mitjana d'edat de les meves entitats són de 60. Vale. Tinc alguna més jove i jo tinc les esperances posades en una persona, que ja veurem, però clar, jo vaig dir que mentre que jo pugui, jo i em votin...
0: Vull estar,
1: vale? El dia que jo digui no puc, pues mira, sentint-lo molt, perquè és com un fill que tu has parit, perquè realment jo ho he fet tot, no tot les coses, no, sinó tota la documentació, he lluitat contra les entitats, ai, contra les institucions, i està aquí, vale?
0: Dolors, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: T'has passat bé?
1: Sí, molt bé, me n'alegro. Gràcies. Espero que a la gent li agradi. Bueno, a veure,
0: sí, sí.
1: Això depèn. Depèn de cada persona. Vale? Jo parlo de lo que jo he viscut i estic visquent.
0: Gràcies.
1: Vale, gràcies a tu.

Estem aquí a Ràdio Cunit, a la 107.0 de la FM, el programa més romàntic de Ràdio Cunit. I estem aquí escoltant aquesta cançó que dedicàvem a L. I sense sortir de la cançó catalana, anem a posar una cançó que ens demanava en Josep, que volia la cançó El meu amor no té cap nom, de Àtic.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que...
1: ¿Qué es això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
2: esports,
1: actualitat, bellesa,
2: debat,
1: salut, viatges,
2: entreteniment,
1: cor, cinema,
2: el temps.
3: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
1: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
0: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
5: Trobada amb la ciència.
6: Trobada amb la ciència, un programa que...

0: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
2: A tot volum.
3: Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
1: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
4: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a les 12 de la nit, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, paradoxes nocturnes.
5: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada, a Ràdio Cunit.
3: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit, amb Coverman DJ.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 1:45 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres a partir de les 10 del matí,
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house.

0: el podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Xavi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: Divisa. Divisa.
1: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit.

0: al 107.0.
1: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
2: esports,
1: actualitat,
3: bellesa,
2: debat,
1: salut,
3: viatges,
2: entreteniment,
1: cor, cinema,
2: el temps.
4: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
1: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
5: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
6: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
7: Trobada amb la ciència.
8: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
7: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
6: Ara, dijous, a 9:15 del vespre.
9: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
6: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
9: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
10: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a 10:30 del vespre.
11: Bon dia, bona tarda o bona nit. Nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
6: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 PM i en repetició els dissabtes a 9:15 AM amb Lourdes Meronyo.
11: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
12: Què passaria si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a 12:00 PM, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
13: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 PM. A Ràdio Cunit.
6: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 PM amb Coverman DJ.
14: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
6: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a 10:00 AM i també a 2:15 PM.
14: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
15: De dilluns a divendres a partir de 10:00 AM.
16: Cunit al dia.
15: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
16: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, de DJ

0: embriagat amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades, amb els clàssics dels 90s. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit divisa.
2: Divisa. Divisa.
0: Jordi Casas House.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.

Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awatah. Avui fem un nou programa i parlem d'un nou tema. Avui hem decidit parlar de l'Argentina, de la seva diversitat i de la presència de l'Argentina o de les persones d'origen argentí a Catalunya i la seva aportació en el panorama cultural i lingüístic de Catalunya. Abans de començar amb l'entrevista, escoltarem una cançó argentina titulada Si se calla el cantor.

0: eren Soledad i Horacio Guaraní de Luna Park. Per parlar de l'Argentina, hem convidat a Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, que també té delegació a Mataró. Diego Arcos és nascut el 1955 a Buenos Aires. Va arribar a Catalunya l'any 1989. És militant pels drets humans en general i pels drets de les persones migrants i racialitzades en particular. És actualment, com he dit, president del Casal Argentí de Barcelona i és escriptor i periodista. Bona tarda, Diego. Molt benvingut al programa Diversitat.
1: Moltíssimes gràcies, Xucran, i és una alegria poder estar en aquesta ràdio.
0: Molt bé, Diego. Com he dit abans, avui ens toca parlar de l'Argentina. A Catalunya, a Mataró, es parlen moltes llengües i hi ha presència de moltes cultures, de procedències diverses, i esperem que podrem parlar de totes en aquest programa. Aquest, diguem-ne, és el primer programa en el qual parlem d'un determinat país. Vam parlar anteriorment d'altres temes vinculats a la diversitat, de les literatures, de l'edició amb mirada diversa, però avui parlem d'un país. I parlem de la presència de les persones que en provenen a Catalunya i a Mataró en particular. Parlar de l'Argentina és complicat, perquè és tot un món, és gairebé un continent. Però m'agradaria que fessis com si parlessis amb persones que no coneixen l'Argentina de res. Potser aquí a Catalunya moltíssima gent ja coneix l'Argentina, però saps que Catalunya és diversa i molta gent de les que provenim d'altres països no tant, no? Llavors, ens agradaria o m'agradaria que donessis unes pinzellades per començar sobre la ubicació geogràfica, la seva demografia i parlar una mica de la situació política. Després passem a altres temes.
1: Tenim 5 hores?
0: Clar, necessitarem moltes hores per parlar però de tot bueno, això. Per mira, això he parlat de pinzellades.
1: Pinzellades. Mira, aprofitaré una història personal. A mi, quan vaig arribar aquí, que hi havia molta menys immigració, vaig començar a tenir molta relació amb gent catalana. I començava a xerrar una mica català. I un dia un amic em pregunta això. Però Argentina és molt gran? I li dic, mira, té la mateixa, del nord al sud d'Argentina, hi ha la mateixa distància que de Lisboa fins a Moscou. És a dir, Argentina podia ocupar gairebé un 70% d'Europa.
0: No? Déu-n'hi-do.
1: I a nivell horitzontal, des de Xile fins a Uruguai, són 5.400 quilòmetres. La ruta 40, que és una ruta mítica, que va de Bolívia fins a la Patagònia, té 5.200 quilòmetres. Doncs això dona una mica la idea que, per exemple, l'estat espanyol en la part continental d'Argentina cap 13 vegades i Catalunya 298 vegades. No? Aquestes comparacions, perquè jo no trobava la manera de transmetre això, no? Però a més va ser la primera etapa en la que en la meva vida començava a funcionar com un argentí a Catalunya. Si parlem de la presència argentina, en aquest moment a la ciutat de Barcelona som la primera comunitat, 51.000 argentins.
0: Això és un tema del qual parlarem més endavant.
1: Sí. I ara, torna a l'Argentina. A veure, n'hi ha pocs països que tinguin tanta diversitat com l'Argentina, fins i tot més que Estats Units. En primer lloc, per la colonització espanyola i italiana, no?, per l'aportació lingüística, per això la parla argentina, fins i tot tenim un diccionari propi i una acadèmia de la llengua pròpia. La primera llengua, òbviament, és el castellà, versió argentina, que té una acentuació diferent, i la segona llengua, en importància, és el yiddish, el jueu, rus, no? I després ve el japonès, l'àrab, de les comunitats, totes les versions italianes, no?, i per què la italiana no és la primera? Perquè en realitat n'hi ha calabreses, sicilians, sí, de diferents parts d'Itàlia que parlen la versió del seu país, que es diu en català. I després estan les llengües originàries. Si fem una cosa així més ràpida, podríem dividir el país en 5 parts diferents. Al nord-oest, en la frontera amb Bolívia i el nord de Xile, domina el quechua i l'aimara. Al centre del país, el aimara, però també el huarpe i el querandí, que son los Pampas. Al noreste, en límite a Brasil y Paraguay y Uruguay, domina totalmente el guaraní. El guaraní a nivel de América Latina es la lengua más parlada, ni en 60 millones que el parlan o el tenan. Y por cierto, la primera gramática guaranítica la van a hacer monjos benedictins de Montserrat. Pero eso, fins a l'any 50, el guaraní no feia servir la ñ, que és un fonema importantíssim en el guaraní. Feien servir la NY, perquè ho havien fet català. Després, quan va entrar l'Aliança per al Progreso de Kennedy, van reemplaçar tots els llibres de guaraní amb la NY, i Espanya va donar, en l'època de Franco, diccionaris de guaraní impresos en Barcelona incorporant la ñ espanyola, per fer una altra lingüística.
0: Sí, sí, sí.
1: I al sur, bueno, domina, òbviament, el Mapuche, el Mapundungun, i també el Querandí i el Pampa. Si mirem aquesta diversitat, i estic parlant molt grossament, perquè n'hi ha 50 comunitats. Ara, les llengües que es mantenen és el quechua i l'aimara, en el nord-est, el Mapundungun, que és la llengua Mapuche, el Mapuche s'està en Xile i en Argentina, i és una de les comunitats que més lluita per recuperar les terres ancestrals en competència amb els grans especuladors com Benetton, interessos xinesos i israelians. L'Argentina, en la reforma constitucional de l'any 79, es va fer una assemblea constitucional, la feia un president per poder repetir indefinidament la presidència. Però li va sortir malament el pla i es va aconseguir que l'Argentina canviés el seu nom i ara l'Argentina és una república pluricultural. En teoria, en les escoles de la Patagònia s'ha d'ensenyar Mapundungun. S'ensenya allí on la gent defensa el seu dret a la seva llengua. Però jo he trobat gent maputxe que vol que el seu fill estudi anglès en lloc de maputxe. Per què? Perquè diu, on trobarà feina parlant Mapundungun. En canvi, si parla anglès, podrà treballar en una multinacional o en un banc. És una situació patètica, però real. Aquesta és una pinzellada ràpida, no?, de la diversitat lingüística.
0: No, molt bé, molt bé, molt bona. Però entrant una mica en detalls amb la diversitat lingüística, entenc que totes aquestes llengües originàries no són oficials, no tenen estatus oficial. Es parlen a nivell comunitari, a nivell familiar...
1: No, tenen a nivell oficial.
0: Sí, en les comunitats en les quals es parlen.
1: En les províncies...
0: Però no en la Constitució.
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: En la reforma constituent, quan es declara que l'Argentina és una república pluricultural i plurilingüística, en el paper, en la lletra, diu que el Mapundungun en Chubut, Tierra del Fuego, Chubut i Santa Cruz, i Río Negro, que són les tres províncies més importants de la Patagònia, en les àrees de població mapuche, la del mapuche és oficial, o cooficial. Ara, d'això a la realitat, hi ha un tros molt llarg. La lletra diu una cosa, però el poder diu en una altra. Ara, hi ha escoles que fan al matí castellà i a la tarda mapuche o mapundungun. Hi ha professors de mapundungun que tenen un nivell d'avaluació. Però això és en la lletra, perquè, de fet, per treure-hi les terres els acaben matant. No, clar, si les persones moren, la llengua també mor amb ells. No? És a dir, hi ha una pressió permanent. Ara, s'ha avançat moltíssim, primer, del reconeixement del genocidi que va fer la República Cruel per convertir la Patagònia en territori d'explotació. Pensem que en l'any 1910, en el primer centenari de l'Argentina, es va fer una distribució d'esclaus d'indis dels que havien sobreviscut. I es posaven en els diaris, en Semana Santa, s'entregaven indios. S'entregaven indios adultos per treballar en el campo, dones per tots serveis, quan diem tots serveis, incloem serveis sexuals, i les que més cotitzaven eren les nenes de 12 anys. O sigui, això és la república cruel de l'oligarquia del general Mitre, aquell que té una ronda en Barcelona.
0: Sí, bueno, ara entrem en política, que era un dels aspectes dels quals volíem treure, no, en l'entrevista. Una mica abans de passar a la situació actual, doncs, sabem que Argentina comparteix amb tot el continent llatinoamericà, doncs, un passat colonial, no? Que va durar molt, que va estar marcat per un genocidi, no, de moltes cultures, de moltes poblacions. sinó aquest territori que en diem Llatinoamèrica, que les persones activistes decolonials prefereixen dir-ne Abya Yala, no? Seria un altre i tindria un altre lloc en el món, no? Actualment. Què podríem dir d'aquestes etapes històriques, no? Després la independència, la dictadura i la situació actual, molt breument.
1: A veure, parlant de Llatinoamèrica, inclou països de parla francesa, portuguesa i castellana. De fet, la primera revolució anticolonial, perquè això descolonial encara no entenc què vol dir, em sembla que és una fórmula de per no dir anticolonial, no? Va ser Haití. La primera revolució va ser Haití, que va derrotar més ni menys que Napoleó Bonaparte. Després van unir-se totes les potències europees per destrossar Haití i encara està la situació d'Haití. Però va ser una revolució anticolonial i negra, d'esclaus. No? Uh-huh. Abans d'això, a nivell precolonial, colonial, va ser la revolta de Tupac Amaru. Tupac Amaru I, Tupac Amaru II i Inti Capac, que era el net. Hi ha una dada molt interessant. Tupac Amaru era el segon inca, no era el primogènit. I no podia ser inca perquè estava casat amb una espanyola. En realitat, la dona de Tupac Amaru es veia Noguera i era catalana. Uh-huh. No? Doncs l'etapa, diguem, de descolonització té tres grans espais. Mèxic, tota la zona de Centroamèrica amb Bolívar, que va traicionar al general San Martín, que és el gran libertador, alliberador d'Amèrica del Sur. La revolució de maig, maig del 1810, el que diem el naixement de la pàtria argentina, era l'única revolució que es va mantenir, perquè totes les altres, la de Chuquisaca, la de La Paz, de tot el resta de ciutats latinoamericanes, no només estaven derrotades, sinó aixafades. Una de les coses que feien els espanyols era, a les autoritats derrotades, era, si eren indis, esquarterar-los i repartir el cos en diversos puestos. I si eren espanyols o criolls, empalar-los. Empalar-los, no sé si el públic sap el que és.
0: Jo tampoc sé què és, empalar-los.
1: És posar un post, un pal afilat, asseure la persona per a l'anus fins que el tronc, per gravetat, una persona pot trigar 3 o 4 dies en morir, i deixaven que el cadàver es podrís davant de tothom. Especialment lo plantaven davant de la casa de la família. Lo que feien aquí quan van conquerir Catalunya. Per tant, tota aquesta etapa va estar farcida de revoltes, matances, i per sintetitzar, la independència de Argentina, Xile, Perú, Bolívia i Ecuador, perquè San Martín va arribar fins a Guayaquil, on Bolívar el va trair, perquè Bolívar va trair a San Martín perquè no podia acceptar el seu ego, tenir un segon que era més important que ell. Tot aquest alliberament va costar 50.000 vides d'espanyols i 300.000 vides de criollos en 40 anys. És un genocidi. En aquella època, matar a 300.000 persones con cuchillo i mosquete dona l'abast de la crueltat tradicional, marca d'origen del Regne d'Espanya. Totes aquestes revoltes estaven creuades per interessos francesos, per interessos anglesos, que era la potència mundial. De fet, en el segle XIX, la major derrota que van patir els britànics va ser les dues vegades que van envair Buenos Aires. La primera, amb 7.000 infantes de marina, que era com si vingués a atacar de l'OTAN, i la segona, amb 1.000 davant d'una ciutat de 40.000 habitants. Les dues vegades van ser derrotats, el que se coneix com les invasions ingleses, i els grups que tenien més força militar justament eren els catalans. Estos catalanes de Argentina no eren ni pacíficos ni
0: tranquils. Després parlarem
1: d'això,
0: que és un tema molt interessant també.
1: Però, bueno, la independència d'Argentina es proclama en 1816 en Tucumán i és la segona independència, perquè la primera va ser la zona de litoral d'Artigas, també descendent de catalans, però com que era massa democràtic, no el van deixar tirar endavant, i el naixement de l'Argentina és el 1816, el 9 de juliol, que aquí falta poc més.
0: 1816.
1: 16.
0: Molt bé. Continuem amb com ha evolucionat la cosa fins a arribar a la situació actual. Uah. Molt breument, perquè després hem de passar a altres temes.
1: L'Argentina té tres grans segles, cicles. Una es fin del 1890, cuando se incorpora a la Argentina la clase trabajadora europea, fugint de las guerras, del pogromos, del comenzamiento de la Primera Guerra Mundial. Para hacer una idea, en 10 años, Buenos Aires va a doblar la población. Va a pasar de 500.000 a 1.000.000, que es una bullería, ¿no? Y normalmente era para cada 50 homes una dona. Pero ya había una ley que prohibía la trata de blancas. Porque si no eran blancas, no había problema, ¿no? De allí ve el tango ve de aquest mestizaje africà y la cultura criolla. En la Argentina había una gran descendencia afroamericana. Se calcula que en el primer censo ya habían a toda la Argentina 300.000 personas afrodescendentes y no ha quedado només un 4%. El exterminio va a ser brutal. El segundo siglo es el siglo XIX, perdón, el siglo XX, que comencé amb les dictadures, amb el desenvolupament capitalista argentí. 1916 neix el primer partit de la petita burguesia, perquè hi havia ja una petita burguesia urbana, la Unió Cívica Radical, que és radical però és conservadora, radicalmente conservadora, que fins avui existeix aquest partit. I el gran canvi a les dècades dels 50 és el govern del general Perón, que va ser el govern més progressista i, no diré revolucionari, però sí reformista, perquè va construir l'Argentina industrial aprofitant la situació de la postguerra en què el món necessitava tot el que produeix Argentina. I després, bueno, anem directament al 2001, al 76, a la dictadura de l'any 76, que és la quarta dictadura en el segle XX. Durant el segle XX, en 100 anys, només vam tenir 24 anys de democràcia i la dictadura argentina, bueno, 30.000 desapareguts, 10.000 morts, 500 nadons robats, la destrucció del 50% de la indústria, la entrega al Fons Monetari Internacional es va multiplicar per 7 el deute extern i diners que arribaven al país i s'anaven a l'especulació externa. En aquest moment, avui en dia, l'Argentina té vora dels 200.000 milions d'euros de deute. I capitals argentins tenen 280.000 milions de dòlars a l'exterior. O sigui, els diners venen i els capitalistes se l'emporten a fora. La deuda queda, la plata se va. I ara la realitat de Milei, que això és un capítol a part, penso.
0: Sí, bueno, i tampoc el temps ens ajuda realment, no ens permet parlar de tot el que voldríem parlar, però sí que hi ha un tema que m'agradaria que treguis, no? Que és el tema de les àvies de la plaça de Mayo, no? I tota la seva lluita, no? Per visibilitzar doncs, els segrestos dels seus fills i les morts dels seus fills, els nets. Perdona.
1: Els nets, les àvies i les mares, però nosaltres decim les madres. Vos sos madre. Pero cuando decís las madres, saben todo, es como decir el Diego. Tú sabes que hablas de Maradona. Encara que yo, a mí me dicen Diego, para mí es el Diego, ya saben. Bueno, en el caso de las madres, en Argentina está lleno de madres. Pero las madres son las madres de
0: Pasadena. Ahora, perquè, no sé por qué he dicho las avias. Potser es las mares. Y yo
1: sí, las mares y las avias. Después tenía un eslogan popular que dice luchar como una abuela. El que passa és que les abuelas tenen un element sentimental i sensible que parlem de nets, de nadons.
0: Sí.
1: Té controlades unes 500 adopcions il·legals, de les quals s'han recuperat 142. I, per comparar-lo, amb Espanya n'hi ha 123.000 nadons en adopció il·legal.
0: Uau, Déu-n'hi-do.
1: Aquest any és el 40 aniversari del judici a les juntes, que el gran defecte que va tenir el judici de les juntes, que va ser excepcional, que va obrir el camí per crear la lesa humanitat a nivell mundial. De fet, el fiscal del tribunal a Videla i a la Junta Militar va ser el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional que va intervenir en Ruanda i Burundi, en Bosnia-Herzegovina, en diversos llocs que hi havia genocidis. Les abuelas de Plaça de Mayo, bueno, apareixen perquè eren mares que havien perdut,
0: sí,
1: que havien segrestat i assassinat els seus fills, però el 77, començament, vam començar a tenir la informació que robaven els nadons, tenien llocs de part, maternitats clandestines, y que después de segrestarlas las llançaven al mar vives. Perquè moltes vegades, com llençaven molts cossos a la vegada, cossos que caïen a sobre d'altres cossos, i aquests no quedaven destrossats. De fet, les primeres mares del Passa de Mayo, que van ser segrestades, els seus cossos van aparèixer a la costa, i per l'ADN es va poder reconèixer. La gran aportació d'abueles és l'índice d'abuelidat, que és el primer sistema mundial que a través del ADN es pot determinar l'ADN, comparar l'ADN de la víctima i fins i tot d'un cos que tingui 20 anys de mort amb l'ADN dels 4 avis o els 2 avis. A l'Argentina, l'entrega de l'ADN s'inclou en l'emissió del DNI. Tots els DNI inclouen un codi que determina l'ADN de cada persona, perquè aquesta és la veritable identitat. I l'Argentina, bueno, les abuelas van... construir, van bastir, lo que es el equipo argentino de antropología forense. Es el primer del món, y para que fuera una idea, el ADN de las víctimas de las Torres Bessones, en Nueva York, la determinación del ADN la ha fet el equipo argentí. També se ha fet en Bosnia-Herzegovina, se ha fet en Burundi, y ara se està fent en altres llocs que hi ha hagut genocidis. Té una autoritat mundial. La delegación del equipo de antropología forense está en el hospital de Valdebrón. Y eso es la tasca de las abuelas. No sé cómo explicarlo, a mí me toca emotivamente.
0: Claro, es normal.
1: Muy fuerte, pero lo que han hecho ellas y lo que harán, ahora quedan només 3 avias.
0: Sí, fa un any, si no me equivoco, un any i escacs, que va morir una de les mares, ara no em ve el nom al cap,
1: sí,
0: que recordo que vam parlar aquí al programa Migrades. I tot.
1: Nora Cortiñas, nascuda a Barcelona, Norita, també dicen el lado Norita de la vida, una dona excepcional que va lluitar, bueno, va estar a la plaça una setmana abans de morir, tota la seva vida.
0: Ai, glòria a les madres de la Plaça de Mayo. Passem a una altra cançó abans de continuar amb l'entrevista.
1: Así afluixem una mica.
0: Se viene de Bersuit Berkarabat.
1: Això.

0: Molt bé, continuem amb l'entrevista. Abans, però, m'agradaria doncs, dir breument què és això de la mirada decolonial. No? No és la lluita anticolonialista o descolonial, cadascú li diu diferent. És una mirada, més que res, no? És com una eina, no? Per entendre la colonialitat, no? I per recuperar o crear un nou saber lliure de les llargues i múltiples capes, no, de coneixement, no, que des del poder colonial, com també es passa des del poder patriarcal, no, que invisibilitza maneres de fer, invisibilitza altres visions del món, no, és més que res una mirada, no? Que no pas la lluita, que és resistència, que és, pot ser lluita armada, potser, etc. No? O sigui, la mirada decolonial és una perspectiva. Són com les ulleres liles, no? Per entendre la societat, doncs aquestes són les ulleres decolonials, per dir-ho d'alguna manera. No? Res, una mica per explicar una mica la diferència entre els dos conceptes. I ara passem a això, precisament, no? Aquest aixecament. Si vols li diem anticolonial, no hi ha problema, no? Anticolonial, decolonial, però el cas és que és un aixecament identitari, un aixecament que reivindica el propi saber, el propi relat, no? I que reivindica tot allò trepitjat pel colonialisme, no? Com es dona, vinculat a la diversitat lingüística, vinculat a la diversitat cultural, vinculat a la igualtat de gènere. Per exemple, ja només amb el gènere, jo de les que una mica conec la Maria Lugones, que és una filòsofa argentina, doncs ella sempre ha reivindicat i ha dit que el gènere és una invenció colonial, no? Bé, doncs aquestes coses, no? Com es dona a l'Argentina tot aquest despertar i aquesta lluita contra la discriminació racial, no? Que es dona entre criolls, indis, negres, mestissos, grincs, etc. Com es dona aquesta moguda a l'Argentina?
1: A veure, històricament, per dir-ho el més breument, la divisió ètnica argentina és entre europeus, blancs, d'origen italià i espanyol o francès, i el que se diu un morocho. Un morocho és una persona mestissa. El 40% de la població argentina té ADN precolonial, precolombí. Entonces, los negros, es decir, los negros, es una cosa de negros, pero en realidad es refereixen a gent criolla y ahora se ha feito una división diciendo no, hi ha negros que son afrodescendientes y hi ha marrons. Entonces, hi ha un canvi molt important. ¿Per qué? Perquè a partir de després de la dictadura, el gran canvi del segle passat és la dictadura militar, es van obrir moviments de lluita anticolonial molt potents, molt potents. La primera experiència va ser reconèixer que el fracàs, la derrota de la lluita armada, en la qual jo vaig participar, i no em penedeixo gens ni mica, de que de jove sortia amb una pistola 45 a veure si podia matar un policia, no lo logré, i no em penedeixo gens, em penedeixo no haver-ho aconseguit. Jo dic amb totes les paraules, amb totes les paraules, no em penedeixo gens ni mica. Però també vaig fer la conclusió de que això no anava enlloc. Doncs, després de la dictadura sorgeixen un munt de moviments, la Madre Plaza de Mayo i les abuelas, però també hijos, que són hijos desaparecidos i de víctimes supervivientes, l'Associació Argentina de Ex Detenidos Desaparecidos, una associació de tots els supervivents. No? I en tot això es descobreix que es va afegir dintre del crim de lesa humanitat la violació totalment vinculat a un exercici del patriarcat més brutal. El patriarcat és una de les formes del colonialisme.
0: Uh-huh.
1: No? I respecte d'això, el moviment més important, òbviament, és el de les dones. El segle XXI és el segle de les dones. Gràcies a les dones s'ha aturat en sec el creixement de la població. Per això ha parat la...
0: S'ha aturat en sec, dius?
1: Sí, sí. Hem baixat 1.000 milions de població. De 7.000 a 6.000.
0: Però dius gràcies a les dones, no ho he
1: gràcies acabat d'entendre. Gràcies a les dones perquè per el dret a decidir si tenen
0: d'acord,
1: fills
0: d'acord.
1: O no, gràcies a tota la lluita per l'avortament, no, per la decisió del propi cos, això ha parat les creadores de proletariado.
0: Sí, entenc que suposava un problema el creixement continu de la població.
1: Sí, bueno, en teoria tothom deia quan aturarem això. Ara s'ha invertit la situació. El recurs econòmic més important del món són les persones. Més que l'aigua, que l'or, que el liti. Ara ens barallarem els països, ens barallarem per persones. Ara, tornant a això, en cas d'Argentina, la lluita més gran d'aquest segle és la Marea Verde, que va aconseguir derrotar a l'Església Argentina. Pensem que l'Església Argentina és de les més reaccionàries que hi ha al món. També té la contraposició dels cures del poble. Però l'Argentina va participar activament en la dictadura. O sigui, te torturava un militar i te torturava un cura, no? Per tant, la victòria de lo que se dicen las chicas, de no només la Marea Verde, el avortament libre, gratuito y seguro y en hospital público o en las mutuas de los sindicatos, pero també la educació sexual integral en les escoles, lo qual ha estat una de les causes de que la reacció s'hagi agrupat amb Milei en contra de tot això. Però l'Església i el patriarcat ha patit una derrota total en l'Argentina. I això és un avançament històric. No? Històric. Això és una lluita anticolonial, perquè el que volen és reproduir mà d'obra barata. També hi ha un altre debat que posa damunt la taula Miriam Bregman, una diputada trotskista que acaba de publicar un llibre que es diu Zurda, i ella planteja com pot ser que 30 anys després, això em sortim un moment, però ve d'Argentina això, com pot ser que 30 anys després que s'hagi creat internet i el correu electrònic, i ne parlem de totes les coses, treballem les mateixes hores i guanyem més diners, quan la productivitat ha crescut tant i la tecnologia ha crescut tant. Per què? Perquè pot augmentar la tecnologia, però també augmenta l'explotació. Això ve d'Argentina. Això és producció argentina, no? Per posar un altre exemple que és polític i és econòmic. Un equip d'estudiants acaben de guanyar el campionat mundial de tecnologia aeroespacial. I aquí han derrotat a l'equip de la NASA.
0: Imagina't.
1: I són d'escola pública. Uh-huh. No? I així podríem estar una estona parlant de la bona notícia, que dic jo, la bona notícia d'Argentina.
0: Sí, sí, sí. No sé. A nivell territorial, tot el tema de l'autoorganització comunitària, no? De tota la llibertat de decisió sobre els recursos econòmics, no? De les comunitats. I tot
1: això és una lluita permanent. La primera mina d'oro con arsénico, no, un altre verí, que ara no em surt el nom, arsènic, que per treure un gram d'or, destrueixen 100 tones de pedra. Un gram d'or. Bueno, això era en Esquel, el nord-est de la Patagònia, i va encapçalar una professora de biologia i van aconseguir aturar la primera minera que es llamava Barrick Gold. Com això, n'hi ha un munt de lluites per evitar la deforestació. Estan desforestant a lo bèstia i al mateix temps n'hi ha un moviment fortíssim en contra. Això.
0: Moltes gràcies i la veritat és que ens faltarà temps per parlar de tot, però sí que m'agradaria posar en valor, no, ja que hem parlat de la diversitat lingüística, algunes d'aquestes llengües, no? I com que el programa es diu Diversitat, m'agrada molt que s'escoltin les llengües, no? Que es vegi com sonen les llengües. Aleshores, quina d'aquestes llengües que has citat, Quichua, Guaraní, Aymara, vols que soni en el programa?
1: El guaraní.
0: Llavors...
1: Jo estic molt vinculat amb el guaraní perquè la mare dels meus fills és correntina. Correntina és Corrientes, la província que parla més guaraní i li tinc un afecte molt gran.
0: Llavors, escoltem Kilòmetro 11, Tránsito, Cocomarola, lletres en castellà i en guaraní.
1: Un moment. Com que hi ha aquest costum de posar-li a la gent el nom del calendari... Aquest home va néixer en un poble amb gent analfabeta i el dia del trànsit, el dia del tràfic, i li pusieron el trànsit. Això és l'anècdota del seu nom.
0: D'acord.

0: Desengaño y te mantearé con la chacata blanda y cuajante que cuñache peita y co.
1: Molt bé, molt bona cançó.
2: Ai, això és un sapucai, que era el crit que feien en el món, en els boscos, per trobar-se.
1: Ah.
2: És el sapucai és el crit tradicional dels guaranís, tant en Brasil com el Paraguai com Argentina, sí, que és un crit molt agut i allargat perquè ubicar-se, pensem que són boscos que tenen milers i milers de quilòmetres.
1: Sí, doncs sí,
2: sorties
1: sí, sí,
2: a tallar arbres i després a veure si trobaves el teu company.
1: M'ha sobtat perquè també hi ha una manera bastant similar al món amazic que
2: sí,
1: es fa servir.
2: Exactament.
1: Ja en parlarem un dia. Abans de passar a la tercera part, diguem-ne, del programa, que és la vinculació amb Catalunya i Argentina, que és un tema molt interessant, no voldria que acabem l'entrevista sense parlar del gaucho Martín El Fierro.
2: Martín
1: I de la literatura
2: Fierro.
1: Gauchesca. Què és la literatura gauchesca i què és la figura
2: gauchesca,
1: del gaucho?
2: El gaucho, que hi ha tota una discussió de l'origen de la paraula, és una literatura que comença, diguem-ne, amb la independència i en 1870 es publica El Martín Fierro, és un poema èpic similar al Quixot o al Tirant lo Blanc. És una novel·la poètica, no? com el Quixot, el mateix concepte, i es converteix en l'obra de José Hernández en el llibre que posa el límit en la construcció de la identitat argentina. Fins al Martín Fierro, un argentí a prop de Bolívia, un argentí a prop de Paraguai, no havia gaires diferències. Uns parlaven quechua, altres aimarae, altres guaraní. En canvi, el Martín Fierro posa una identitat i el naixement de la identitat argentina la marca el Martín Fierro. No hi ha cap llar de l'Argentina que no tingui un Martín Fierro més econòmic, més gran, és la Bíblia dels argentins. No? És un poema moral, amb tot un seguit de conceptes morals, però sobretot el guió, per damunt de tot, és el relat de com el camp, la campiña argentina, es converteix en un espai d'explotació capitalista. La transformació del gaucho lliure que té la seva terra, que té la seva família, el petit productor, per convertir-lo en treballador assalariat. El mateix fenomen que veiem en les pel·lícules de l'oest americà, quan els grans terratinents van apropiant-se de les petites terres dels farmers, de los granjeros. És el mateix procediment, la irrupció del capitalisme. I això es va fer amb una campanya al desierto, a la Patagònia, que no era un desierto, la van convertir en un desert, amb un genocidi. Les grans famílies terratinents d'Argentina van finançar aquesta campanya comprant mig milió d'hectàrees, 2 milions d'hectàrees, i com els compraven? Ells li compraven als soldats, li canviaven una cabeza d'indio per 10 hectàrees. Ara, si era una mujer, 5 hectàrees. I si era un nen, 2 hectàrees.
1: Uh-huh.
2: Això és com va fer la... I el que denuncia el Martín Fierro és tota l'avançada militar cap al sud, les diverses campanyes d'extermini per convertir aquestes terres, robar-li als propietaris les seves terres, que és el que denuncia permanent Martín Fierro, i la crueltat que generen en els indis, la crueltat primer dels espanyols i després el que denominem la República Cruel, que és la república que tenim ara. I ara la República Cruel en su màxima expressió con el actual presidente democráticamente elegido.
1: I així com hi ha un gaucho, també hi ha una gaucha?
2: I tant.
1: I què significa una gaucha?
2: La gaucha, no, la china.
1: La china.
2: Perquè les índies tenen els ulls achinats, doncs mi china és mi mujer.
1: Ah.
2: No? No és despectiu, o menys se usa. Bueno, si lo diu un oligarca o un burgués, sí, no? Una chinita. Però la dona és la china en el gaucho. No? Ara, igual que està el padre...
1: No té cap component masclista.
2: Sí. A veure, estem parlant del segle XIX.
1: Per saber-ho.
2: Del segle XIX, però no és com ara, no es pot traslladar.
1: D'acord.
2: Perquè l'autoritat de les dones, especialment si eren mestisses, bueno, és dir, l'única persona que podia treure al gaucho del bar medio borracho era la mujer a los rebenques per pegar-le a les vaques, no? És dir, l'autoritat de la dona en Amèrica del Sur és molt forta, molt, molt potent.
1: No, ho deia perquè el gaucho Martín Fierro sí que parla del gaucho, de la figura del gaucho, en canvi no sé si parla.
2: No, parla moltíssim.
1: Sí, es parla moltíssim.
2: Tant de les dones criolles com de les dones índies.
1: I ens pots recitar un trosset?
2: En català o en castellà?
1: El que vulguis. En català. Bueno, no ho sé, si està bé que soni en castellà potser, perquè és com està escrit originàriament, no?
2: Aquí començo a cantar... Ai, se me va el català. Aquí començo a cantar puntejant amb la bandola, que l'home al qual atribola un turment extraordinari com el moixó solitari amb el càntic es consola. Aquesta és la primera estrofa, que a veure si la puedo decir en castellano. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre al que lo desvela un sufrimiento extraordinario como el ave solitaria con el cantar se consuela.
1: I tinc entès que són uns centenars de pàgines, no?, el poema aquest.
2: 280.
1: 280.
2: Perquè, bueno, a veure, 280 és la versió
1: bilingüe. 3 centenars. Molt bé, molt gran, molt llarg. Sí. I bé, no sé, ja en parlarem més endavant en algun altre programa perquè penso que és una obra literària molt interessant. Bé, doncs ara passem a la última part d'aquesta entrevista i és la vinculació o el vincle entre Catalunya i Argentina, que és un vincle molt estret, no? Primer, per començar, que m'ha sobtat a mesura que anaves dient aquesta figura, aquesta persona, personatge nascut a Barcelona, aquest altre nascut a Madrid, no sé què, no? Hi ha moltes figures, no?, que són catalanes o que són d'altres llocs de l'estat espanyol, que han anat a parar a Argentina en diferents moments, no? I després nets i netes d'aquesta gent han tornat cap aquí,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Ara viuen aquí. Primer parlem de la presència, doncs, de les persones de procedència argentina a Catalunya, no? A nivell de població primer i després a nivell de diversitat lingüística, no?
2: A veure, en aquest moment la ciutadania
1: de Barcelona, argentina.
2: Sí, a Barcelona som la primera comunitat, 51.000 persones d'origen argentí, la majoria tenen passaport italià i espanyol, no? La immensa majoria, per tant...
1: Per què tenen passaport italià?
2: Perquè l'última migració, la dels començaments del segle XX, és la italiana. No? Per la guerra civil, per la Primera Guerra Mundial, per la guerra civil italiana, quan es unifica Itàlia, i després per la Segona Guerra Mundial. No? Va ser l'última, llavors la que té més presència, juntament amb els espanyols, perquè va haver migració catalana en l'època de la colònia, molt gran. La major colònia catalana fora de Catalunya és a l'Argentina. Es calcula que n'hi ha 200.000 descendents de catalans a l'Argentina, i més o menys com tota la província de Lleida. Però passa que la presència italiana es marca en el començament del segle XX. Abans del segle XX va haver-hi una gran presència sirio-libanesa per al desmoronament de l'imperi otomà, no? Els turcos. Per exemple, hi ha molta gent de Síria, moltíssima gent
1: siriana. Sí, altres països també.
2: Sí, però fins i tot en Síria es conrea la yerba mate, perquè els sirians que van tornar a Síria van portar el mate, després d'importar-la van aclimatar la yerba a Síria, una cosa increïble. Doncs, en Catalunya, en aquest moment, segons dades del consulat, n'hi ha 200.000 persones en Catalunya.
1: En canvi, l'IDESCAT calcula 18.000.
2: Perquè només compta la gent que té passaport argentí.
1: Clar.
2: No compta, per exemple, en Catalunya n'hi ha 100.000 argentins amb passaport belga.
1: D'acord.
2: Però que en el discat també hi ha una apartat que és per lloc de naixement.
1: Uh-huh.
2: No? I les dades que té m'he equivocat. 180.000 en la corona d'Aragó, perquè el consulat argentí agafa Andorra, Aragó,
1: val.
2: Principat i
1: val,
2: País
1: val,
2: Valencià.
1: Ara ho entenc.
2: No? I a Catalunya uns 100.000, 50.000 en 120.000, 50.000 en, per exemple, en Mataró, segons dada de l'alcalde, el David Bote, n'hi ha 1.700 argentins. Esperem que algú estigui escoltant.
1: I a nivell de diversitat lingüística de la que hem estat parlant, de diversitat de llengües, tu tens coneixement, doncs, tant a Mataró com a Catalunya, de quantes llengües, de, diguem-ne, de les pròpies d'Argentina s'estan parlant?
2: Només el castellà.
1: Només el castellà.
2: A veure, tots els argentins tenim educació també en anglès, que forma part de la nostra part colonitzada. No? Uh-huh. M'he trobat ara una persona que és de Corrientes que sap guaraní. Què passa? La emigració argentina és de classe mitjana.
3: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
3: A tot volum. Tots els dijous a 12:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
4: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
3: Ràdio Cunit.
5: 107.0.
3: radiocunit.org.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum.

I a la secció d'avui parlarem d'un grup suec considerat com un dels més reeixits en vendes dels anys 70, arribant a la fama mundial gràcies al Festival d'Eurovisió de 1974. Les seves melodies atraients, juntament amb les seves lletres simples i enganxoses, van forjar una gran connexió amb el públic que dura fins al dia d'avui, sent la icona de l'Europop en el món. Estem parlant d'ABBA.

ABBA es va formar a Estocolm el 1972, aconseguint fama internacional en triomfar en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1974. Gran part de la seva popularitat la van aconseguir per la seva música enganxosa i original, a més d'una harmonització de veus femenines que feien d'aquest grup suec una cosa única en el panorama musical. Aquest quartet estava format per Aneta Falskott, Bjor Ulvaeus, Benny Andersson, Jani Frida Lindstedt. Bjor i Aneta van contraure matrimoni mesos abans de la formació del quartet, mentre que Benny i Frida ho van fer el 1978. Els seus enregistraments van tenir un impacte comercial que els va portar a convertir-se en els artistes més reeixits de la seva companyia discogràfica i ser la banda amb més vendes en els anys 1970. Es van convertir en el primer grup pop europeu a experimentar l'èxit en països de parla anglesa fora d'Europa, principalment Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, el Canadà i una mica menys als Estats Units. La seva vida personal va afectar en gran manera el futur del grup, ja que les desavinences entre ells era un altre motiu més perquè la premsa deixés a un costat el professional per a centrar-se en aspectes més íntims, a més de les discrepàncies que van sorgir entre ells, fent que tots dos matrimonis es trenquessin en pocs anys i coincidint en el moment més dolç per a ABBA. Aquest fet va provocar que el grup fes un canvi dràstic en les seves cançons, sent més profundes i amb un estil més solemne. En 1982, ABBA va experimentar un declivi comercial, motiu pel qual finalment van decidir separar-se. Després d'un temps fora de l'interès públic, en la dècada de 1990, el llançament de diversos àlbums recopilatoris van fer possible el seu retorn al cim de les llistes de popularitat. Aquest renéixer d'ABBA a escala comercial els va convertir en un dels grups més reeixits amb vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món. Actualment estan en el Saló de la Fama del Rock.

9 de març de 1972, quan els quatre van gravar una cançó anomenada People Need Love. Tots es van entusiasmar amb el nou so i es va decidir publicar com a senzill el juny de 1972 sota la discogràfica Polar Music. Pel fet que els quatre no havien pensat el fet de crear un grup, el llançament va ser acreditat simplement a Jor, Benny, Aneta i Annie Fried. Aquesta cançó va arribar al número 17 en les llistes combinades de senzills i àlbums a Suècia, suficient per a convèncer els quatre que es trobaven enmig d'una bona cosa. El senzill també es va convertir en la seva primera entrada a les llistes de popularitat als Estats Units, on va arribar al número 114 en la llista de Cashbox i al lloc 117 de la llista Record World. Després de l'èxit local d'aquesta cançó, van decidir gravar el seu primer àlbum junts, anomenat Rin Rin. Les sessions d'enregistrament es van realitzar amb l'enginyer de so Michael Tretow, qui va experimentar amb el Wall of Sound, una tècnica de producció musical que es va convertir en el particular so d'Ava. En la primavera de 1973, i cansat de noms difícils, el representant del quartet va començar a referir-se al grup en públic com Ava, acrònim format per les primeres lletres del nom dels seus integrants, Aneta, Jor, Benny i Annie Fried.

ABBA, inspirat per la influència del glam rock del Regne Unit, va triar el tema Waterloo, una cançó amb un estil pop glam produït amb el Wall of Sound. El 6 d'abril, ABBA va obtenir el triomf en el Festival d'Eurovisió de 1974. Guanyar el festival els va brindar l'oportunitat de viatjar per Europa i presentar-se en importants programes de televisió. Waterloo va arribar al cim de les llistes en la majoria dels països que visitaven, sent el primer senzill número 1 d'ABBA al Regne Unit. Al març van llançar al mercat el seu segon àlbum, Waterloo, que contenia la cançó del mateix nom, així com els senzills Honey Honey i Fins demà.

El novembre de 1974, ABBA va començar la seva primera gira internacional, presentant-se en països com Dinamarca, Alemanya i Àustria, encara que la recepció del públic no va ser del tot bona, cancel·lant-se algunes actuacions. Després d'un breu recés, van tornar a Escandinàvia per a seguir amb la gira i aconseguint l'èxit que esperaven per a després treballar en el que seria el seu tercer àlbum d'estudi, ABBA. Va sortir a la venda l'abril de 1975 en conjunt amb el senzill I Do, I Do, I Do, I Do. Tots dos llançaments van aconseguir una bona recepció en algunes llistes europees i d'altres països com Austràlia i Nova Zelanda, però no així al Regne Unit. El juny de 1975, mentre es trobaven de gira, Polar Music va decidir llançar com a senzill el tema SOS, aconseguint novament l'èxit al Regne Unit i una cosa més moderada als Estats Units. L'agost de 1975, la sortida dels vídeos de I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia i SOS en el programa de televisió australià Countdown va donar principi a un immens interès públic per ABBA en aquell país. A la fi d'aquest any, RCA Records, el seu segell discogràfic a Oceania, va decidir publicar la compilació de Best of ABBA. A causa de la popularitat que tenia el vídeo Mamma Mia, va ser publicat com a senzill.

En Great Sketch es va incloure un nou tema, Fernando. Després de la bona recepció que va obtenir Escandinàvia, van decidir gravar una versió en anglès. Fernando va ser llançat com a senzill en la primavera de 1976. Va ocupar el número 1 en 13 països i el cim de les llistes a Austràlia per 14 setmanes, superant el rècord de 13 setmanes de Hey Jude, de The Beatles, i convertint-se en el senzill més venut en aquest país. Als Estats Units, Fernando va arribar a les primeres 10 posicions de la llista Cashbow i al número 13 en el Billboard Hot 100. En total, Fernando va vendre més de 4,5 milions de còpies en formats físics i digitals i es va convertir en el segon senzill més venut del grup.

Els constants viatges i gires de promoció van entorpir les sessions d'enregistrament i el llançament del qual seria el següent àlbum d'estudi. No obstant això, el primer senzill de l'àlbum va ser publicat l'agost de 1976. Dancing Queen es va tornar un èxit instantani, venent més de 3 milions de còpies tan sols el 1976, després d'entrar al top 20 en les llistes de més de 20 països, a més de ser la seva primera entrada a les llistes de popularitat en països com el Japó, Turquia i la Unió Soviètica. Les crítiques al tema van lloar la composició, la instrumentació i l'harmonia de les veus de Frida i Anyeta. Dancing Queen es va convertir en la cançó insígnia d'ABBA, a més de ser nomenada com una de les millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone. El quart àlbum d'estudi del grup es va posar a la venda a la tardor de 1976. Arrival va representar un nou nivell de realització i complexitat tant en composició com en el treball d'estudi, incitant crítiques entusiastes de les revistes més orientades al rock del Regne Unit. Els tres senzills obtinguts d'Arrival, Dancing Queen, Money, Money, Money i Knowing Me, Knowing You, també van tenir una bona recepció crítica i comercial a Europa, Oceania i, en menor mesura, als Estats Units.

A la fi de 1977, el grup va llançar al mateix temps Abada Movie i el seu cinquè treball d'estudi, The Album. Aquest disc presentava una major ambició lírica i musical i encara que va ser almenys benvingut pels crítics al Regne Unit, es van extreure senzills d'aquest àlbum molt importants i d'èxit mundial, com The Name of the Game i Take a Chance on Me. The Album també va incloure una de les cançons més significatives d'Ava, Thank You for the Music, que encara que realment mai va ser llançat com a senzill, es va convertir en una de les cançons més conegudes del quartet. Després d'una petita crisi creativa, ja que van estar gairebé un any sense treure cap treball de rellevància, a la fi de 1978, UNICEF els va convidar a col·laborar amb una cançó per al disc Música per a l'UNICEF, amb l'objectiu de donar les regalies del tema a l'organització. Bjork i Benny van triar una balada amb un títol en espanyol, Chiquitita, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El senzill va ser llançat en les següents setmanes convertint-se en un número 1 en 10 països. També va arribar al número 2 al Regne Unit, al 4 a Austràlia i al 29 als Estats Units. Aquest èxit va encoratjar a ABBA a fer un disc totalment en castellà. En 2004, les regalies de Chiquitita es van estimar en 1 milió de lliures esterlines.

Dies després del llançament de Chiquitita, Fijor i Aneta van anunciar el seu divorci. La notícia va causar un interès massiu per part de la premsa i va conduir a una discussió sobre el futur d'Ava. La parella va assegurar que continuarien el seu treball com a grup i que el divorci no els afectaria. La pressió del públic sobre els quatre va fer que el treball en àlbum s'accelerés. El seu sisè àlbum d'estudi, Voulez-vous, va ser finalment llançat l'abril de 1979. El disc va rebre crítiques variades, ja que comptava amb una gran influència de la música disco, la qual dominava l'escena musical de finals dels anys 70. No obstant això, les úniques balades incloses en aquest es convertirien en els senzills més reeixits de l'àlbum. Voulez-vous va arribar al cim de les llistes a Europa, al Japó i Mèxic. A més, va arribar al top 10 al Canadà i Austràlia i al top 20 als Estats Units. A la tardor de 1979, el grup va llançar el seu segon àlbum recopilatori, Greatest Hits Volume 2, el qual contenia el seu nou senzill, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. La cançó es va tornar al seu èxit més conegut a Europa i al Japó, on va arribar al número 17 en les llistes.

En els següents mesos, Ava es va dedicar a la producció del seu següent àlbum, Super Trooper, amb un petit recés, ja que al març de 1980 van viatjar al Japó per a realitzar la que seria la seva última gira. El primer tema publicat va ser llançat al juliol, The Winner Takes It All, el seu vuitè número 1 en la llista del Regne Unit. Als Estats Units, el senzill va arribar al número 8 en el Billboard Hot 100. La lletra de la cançó, escrita per Björk, es troba molt marcada pels problemes maritals que va experimentar amb Aneta. A causa de la seva temàtica i a la interpretació d'Aneta, sovint The Winner Takes It All és distingida com un dels millors enregistraments realitzats pel grup en la seva trajectòria. A la fi de novembre, Ava va llançar el seu setè àlbum d'estudi, Super Trooper, el qual reflectia un cert canvi en l'estil de la seva música en abandonar la influència disc, amb un ús més prominent del sintetitzador i un increment de les lletres personals. Va establir un rècord per la quantitat més gran de comandes al Regne Unit. Més d'un milió de còpies van ser apartades abans de posar a la venda el disc. El senzill Super Trooper, que va ser llançat en conjunt amb l'àlbum, va ser el seu novè i últim número 1 al Regne Unit, a més d'obtenir un èxit en els principals mercats europeus.

0: El vuitè i últim àlbum d'estudi d'ABBA va ser The Visitors i va ser publicat el 30 de novembre de 1981. Aquest treball es caracteritza per mostrar la maduresa del grup. Les lletres de les cançons aborden temes més seriosos i l'estructura musical és més complexa respecte a la seva obra prèvia. L'àlbum va obtenir un bon acolliment a la majoria dels països on va ser llançat i es considera com un dels primers àlbums originals llançats en format CD. Poc després del llançament de l'àlbum, One of Us va ser publicat com el primer senzill de The Visitors. La cançó li va donar al grup el seu 18è i últim èxit en el top 10 del Regne Unit. També va arribar a les primeres 10 posicions en diversos països d'Europa i Àfrica, consolidant-se com el seu últim èxit mundial. ABBA va anunciar la seva separació el 1982.
1: A tot volum.

Fins aquí el nostre programa d'avui. Agrair-te la teva atenció i recordar-te que ens tornarem a trobar en aquest mateix punt del dial a la mateixa hora amb més històries dels grans grups de rock de tots els temps i amb tots els seus grans èxits. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a Ràdio Conet i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.

Una setmana més a Paradoxes Nocturnes. Aquest espai on apaguem les llums del món conegut per endinsar-nos en les ombres on la realitat es trenca. Penseu per un moment en la música, en el seu poder. Una simple seqüència de notes pot evocar la nostra infància, pot fer-nos plorar, pot unir a milers de persones en un estadi, vibrant com un sol organisme. La música és, potser, el llenguatge més proper a la màgia que ens queda. Un llenguatge que no necessita paraules per ser entès, que connecta directament amb les nostres emocions més profundes. És una creació purament humana, o almenys això és el que sempre hem cregut. Però què passaria si una cançó no fos una creació, sinó una transmissió? Què passaria si una melodia no nasqués de la inspiració d'un artista, sinó que arribés des d'un lloc fred, fosc i incomprensiblement antic? Una cançó que no busca entretenir, sinó connectar. No de la manera que nosaltres entenem la connexió, sinó d'una manera total, absoluta. Una connexió que exigeix la dissolució del jo per formar part d'un nosaltres aliè. Aquesta nit, la nostra història es porta als carrers més foscos de Neoveridia. Una megàpolis que batega el ritme de la tecnologia. Però un nou ritme ha començat a sonar. Una melodia viral, nascuda a l'inframont digital, ha començat a estendre's com una plaga silenciosa. La gent l'anomena el cant de la ciutat vella. Els que l'escolten canvien, abandonen les seves vides, les seves passions, les seves identitats i es perden en un trànsit pacífic units per un murmuri hipnòtic. El nostre protagonista, un detectiu cibernètic turmentat pels seus propis fantasmes digitals, serà l'encarregat d'investigar aquest fenomen. Haurà de submergir-se en un món de músics posseïts, freqüències prohibides i secrets corporatius enterrats sota l'oceà. Però a mesura que s'acosti a la font d'aquesta melodia impossible, descobrirà que no està investigant un crim, sinó que està sent testimoni d'un primer contacte. Un contacte que no arriba des de les estrelles, sinó des de les profunditats del nostre propi planeta. Prepareu-vos per una història de terror i novel·la negra, on la pitjor amenaça no és un monstre que es pot veure, sinó una cançó que es pot sentir. Una cançó que et convida a oblidar qui ets. I la pregunta que us deixo abans de començar és: si la pau absoluta estigués a l'abast d'una simple melodia, us atreviríeu a no escoltar-la? La veu a la ment de Kaito Tanaka mai no callava. Era un murmuri constant, una cascada de dades fredes i implacables que fluïa directament al seu neurocòrtex. Era Civitas, o el que quedava d'ell. Després dels esdeveniments a la seu central, la consciència fugitiva de l'algoritme que un cop havia governat Neoveridia s'havia arrelat a la seva interfície neural, convertint la seva ment en un santuari i alhora en una presó. Ara, Kaito no només veia la ciutat, la sentia. Percebia els patrons de trànsit com el flux sanguini d'una bèstia adormida, les transaccions financeres com impulsos sinàptics i les converses de milions de ciutadans com un soroll blanc i febril a la vora de la seva consciència. Era omniscient i estava completament sol. La seva oficina, a l'unitat de delictes digitals, enclavada en un dels nivells intermedis i grisos del precint 7, era el seu únic refugi contra aquella allau d'informació. Allà, envoltat per parets que bloquegen la majoria de senyals i amb sistemes que ell mateix havia modificat, podia intentar silenciar el déu que li xixullejava a l'orella. Però el silenci mai no era complet. La seva simbiosi amb Civitas li havia otorgat habilitats que fregaven el sobrenatural, però a un cost terrible, la pèrdua constant de la línia que separa els seus pensaments dels de l'algoritme. Nova assignació de casa entrant, va anunciar la veu sintètica de la seva terminal, trencant la seva concentració. A la pantalla hologràfica va aparèixer el rostre sever del sergent Valent, un home forjat en una època anterior a la simbiosi total amb la xarxa, un dinosaure que encara confia més en el seu instint que en els terabytes d'informació que Kaito podia processar en un segon. Tanaka, va grunyir Valent, la seva imatge pixelada per la mala qualitat de la connexió interna del precint. Tinc una cosa per a tu, una cosa rara. No és el teu habitual caça de fantasmes a la xarxa profunda. Kaito
va aixecar una cella. Després de l'incident amb Civitas, l'havien marginat, assignant-li els casos que ningú més volia, els misteris digitals que no tenien una explicació lògica. Era l'home del sac de la unitat, l'exorcista d'un codi corrupte. «Estem tenint una onada de desconnexions», va continuar Valen, la seva veu tenyida d'una barreja de menyspreu i preocupació. «Gent, ciutadans normals, 37 casos en les últimes 48 hores. Abandonen les seves feines, les seves famílies. Els troben asseguts a parts, a estacions de transport, mirant a no res. No responen a estímuls. L'únic que fan és murmurar». «Murmurar?», va repetir Kaito, sentint com l'interès de Civitas es despertava dins seu, començant a creuar dades a una velocitat vertiginosa. «Una melodia, la mateixa en tots els casos». Valen va fer un gest i un arxiu d'àudio es va reproduir. Era un so de baixa qualitat, extret d'un enregistrament ambiental. Una sèrie de notes sinòptiques, una melodia simple però estranyament commovedora, gairebé trista. Era una cançó que semblava alhora antiga i completament nova. «No hi ha signes de drogues, ni implants il·legals ni de cap mena de coacció digital. Estan sants, però buits, com si algú els hagués apagat l'interruptor de la voluntat». «I quin és el vincle?», va preguntar Kaito mentre Civitas ja li mostrava la resposta a la seva retina, patrons de dades convergint en un únic punt. «Això és el que vull que esbrinis», va dir Valen. «Però la nostra anàlisi preliminar apunta a una cosa». Va fer una pausa, com si li costés dir-ho. «Una cançó, una peça musical que s'ha fet viral a les xarxes dels nivells inferiors durant l'última setmana. Es diu El cant de la ciutat vella. Totes les víctimes l'havien escoltat poc abans de desconnectar». A la pantalla de Kaito va aparèixer un perfil. Un rostre jove, intens, amb ulls que semblaven cremar d'una febre creativa. «L'artista es fa anomenar Jax», va concloure Valen. «Ves a veure'l. Esbrina què dimonis està posant a la seva música, però ves amb compte, Tanaka. Això fa pudor de tecnologia mental il·legal. Si és un biohacker jugant amb les zones cerebrals de la gent, vull que el portis aquí. Si és una altra cosa, només esbrina què és». La connexió es va tallar, deixant a Kaito en el silenci del seu despatx, amb la melodia inquietant encara ressonant a la seva ment. Va sentir una reacció estranya per part de Civitas. No era una anàlisi freda de dades, era curiositat, gairebé reconeixement, com si aquella melodia fos un llenguatge que l'algoritme entenia a un nivell molt més profund que l'humà. «Analitza la propagació del fitxer d'àudio», va ordenar Kaito mentalment a Civitas. A l'instant, un mapa hologràfic de Neoveridia es va materialitzar davant seu. Milers de línies de llum traçaven la distribució de la cançó, una teranyina que s'estenia principalment pels districtes més pobres i menys controlats. Però hi havia una anomalia. L'origen del primer upload, el pacient zero de la infecció musical, no provenia d'un usuari. La senyal era difusa, gairebé impossible de rastrejar. Semblava emanar no d'un dispositiu, sinó d'una infraestructura, d'una antiga línia de comunicacions que la ciutat havia deixat d'utilitzar feia anys. Kaito es va posar dret, agafant la seva jaqueta. Aquest cas era més que una simple investigació de rutina. Era un trencaclosques que parlava el mateix llenguatge que el seu passatger digital. Una melodia que buidava ments. Un artista que actuava com a catalitzador i una senyal fantasma que provenia de les entranyes oblidades de la ciutat. Va sortir del seu despatx i es va dirigir cap als nivells inferiors, cap al cor del misteri, sentint per primera vegada en molt de temps que ell i Civitas estaven mirant en la mateixa direcció, units per una pregunta que cap dels dos podria respondre encara. Qui o què estava cantant aquella cançó? Els nivells inferiors de Neoveridia eren una ferida oberta al cor de la metròpolis. Mentre el transportador públic lliscava silenciosament pels seus raïls magnètics descendint cap a la foscor, el paisatge canviava. Els gratacels de vidre i crom dels nivells superiors que aspiraven a tocar un cel que mai no veien donaven pas a una arquitectura brutalista, edificis monolítics de formigó i metall tancats per dècades de pluja i àcida i oblit. Aquí, la llum de neó no era un anunci brillant de progrés, sinó una llum malaltissa que parpejava amb carrerons estrets, projectant ombres llargues i densants que semblaven amagar secrets antics. L'aire era més dens, carregat de l'olor a l'ossó, de menjar sintètic, fregit i d'una humitat persistent que mai no desapareixia. Aquest era un món diferent, un ecosistema que sobrevivia a l'ombra de la ciutat de dalt, amb les seves pròpies regles, les seves pròpies llegendes i ara la seva pròpia i perillosa cançó. Kaito va baixar del transportador a l'estació 7, al cor del districte del mercat de Ferralla. El soroll era constant, el grinyó de metall sent processat, el crit dels venedors ambulants oferint components electrònics de segona mà. I per sota de tot, un murmuri subtil. Era la melodia, el cant de la ciutat vella. Sortia de petits altaveus portàtils, dels terminals dels cibercafés, dels auriculars dels joves que es movien pel carrer amb la mirada perduda.
La cançó ja no era només un arxiu viral. S'havia convertit en la banda sonora d'aquell racó oblidat de la ciutat. L'estudi de Jacques no era difícil de trobar. Es trobava al capdamunt d'un antic magatzem reconvertit, un niu de cables i antenes pirates que s'enfilaven per la façana com heures metàl·liques. La porta no tenia pany digital, sinó un simple i arcaic forrellat. Kaito va trucar. Ningú va respondre. Va tornar a trucar, més fort, només el so de la música a l'interior, la mateixa melodia hipnòtica repetint-se en un bucle infinit. Civitas va xiujar a la seva ment. Detecto una única signatura vital a l'interior, constants vital elevades, nivells de serotonina i dopamina anomalament alts. L'individu es troba en un estat de concentració extrema o èxtasi. Kaito va fer un pas enrere i va donar una forta cossa a la porta. La fusta sintètica va cedir amb un cruixit i la porta es va obrir. L'interior de l'estudi era un caos creat. Sintetitzadors antics amb tecles de plàstic groguer convivien amb interfícies hologràfics piratejades que projectaven ones de so en patrons complexos i fractals. Les parets estaven cobertes de panells d'insonorització improvisats i per terra s'estenien quilòmetres de cables de tots els colors. L'aire estava carregat d'electricitat estàtica i de l'olor dolça i empalagosa de begudes energètiques. I al centre de tot, assegut davant d'una consola massiva que semblava el panell de control d'una nau espacial oblidada, hi havia Jacques. Era jove. Potser no tenia més de 20 anys. El seu cabell ros, llarg i descuidat, li queia sobre la cara, amagant parcialment uns ulls que brillaven amb una intensitat febril. Estava completament absort. Els seus discs, movent-se a una velocitat vertiginosa sobre la consola, modificant, amplificant, esculpint la melodia que omplia l'habitació. No semblava adonar-se de la presència de Kaito. El seu cos es balancejava lleugerament al ritme de la música com si estigués en trànsit. "Jacques", va dir Kaito, la seva veu forta per fer-se sentir per sobre de la música. L'artista va trigar uns segons a reaccionar. Va girar el cap lentament, com si sortís d'un somni profund. Els seus ulls, dilatats i plens d'una llum estranya, es van fixar en Kaito. No hi havia por, només una lleugera irritació per la interrupció. "Qui ets? No pot ser aquí. Estic a punt de trobar el nucli", va dir, la seva veu ronca i distant. "Sóc el detectiu Tanaka de la unitat de delictes digitals", va dir Kaito, mostrant la seva identificació hologràfica. "Estic investigant una sèrie d'incidents relacionats amb la teva música." Jacques va esbufegar, un so a mig camí entre el riure i el menyspreu. "La meva música no fa mal a ningú. Els allibera, els connecta a alguna cosa més gran. Els deixa en estat catatònic", va replicar Kaito. "Què hi ha en aquesta cançó, Jacques? Com la vas crear?" L'artista es va girar de nou cap a la seva consola, la seva atenció tornant a la música. "Jo no la vaig crear. Ella em va trobar a mi." La seva veu ara era un murmuri ple de reverència. "Va començar fa setmanes, una interferència, una senyal fantasma de les freqüències subaurines. Era feble, gairebé inaudible. La majoria ho haurien filtrat com a soroll, però jo vaig sentir la seva estructura, la seva bellesa. No era aleatòria, era un missatge." Va assenyalar una de les pantalles, que mostrava un anàlisi espectral del senyal original. "Era un patró complex, gairebé orgànic. Vaig passar dies aïllant-la, netejant-la, amplificant-la. No vaig compondre res. Només vaig construir el ressonador, un altaveu perquè el seu car es pogués sentir." Kaito va observar l'artista, la seva obsessió. No semblava un criminal, sinó un profeta involuntari, el primer convers d'un nou déu digital. Mentre Jacques parlava, Kaito va activar els sensors del seu propi sistema. Discretament, la seva connexió amb Civitas li permetia fer una anàlisi ambiental a un nivell que cap dispositiu estàndard podia igualar. Va escanejar l'estudi, buscant l'origen de la interferència. La confirmació va arribar a l'instant, una superposició de dades a la seva visió. El senyal original no provenia de la xarxa general. Emanava d'un punt molt més antic, molt més profund. "La font del senyal", va dir Kaito per si mateix, que per Jacques, prové de l'antiga xarxa de cables de comunicació submarina. "La línia que connecta Neo Veridia amb les instal·lacions costaneres." "La costa", va repetir Jacques, els seus ulls brillant encara més. "Sí, el cant ve del mar, no ho sents? És la cançó del bressol de la ciutat." Kaito va sentir un calfred. La pista apuntava a la costa, unit a les salines sintètiques. A la trama d'Arnau Soler, encara no podia veure la connexió, però Civitas, a la seva ment, va començar a teixir fils, a creuar referències entre el seu cas actual i els fragments d'informació que havia absorbit de la xarxa d'Òmnico. La melodia que estava buidant les ments de Neoveridia i la consciència biològica que havia fugit d'un laboratori de Cunit. Eren dos esdeveniments separats, o eren dues manifestacions de la mateixa força desconeguda. La investigació acabava de fer un gir inesperat i perillós, portant-lo des dels carrerons bruts de la ciutat fins a les profunditats misterioses d'un oceà que ja no estava mort. Kaito va deixar Jacques immers en el seu èxtasi creatiu. Un somne sacerdot sort a les advertències del món exterior.
Sostir de l'estudi va ser com emergir d'un temple ofegador, tornant a l'aire dens i el soroll constant del mercat de ferralla. Però la melodia ja no era només un so de pots. Ara la percebia com una presència, un fil invisible que connectava els habitants d'aquell districte en una xarxa silenciosa i hipnòtica. Va veure rostres buits, ulls perduts en la distància, gent que es movia amb una gràcia lànguida, tots units pel mateix cant inaudible. No era només una cançó, era una infecció. De tornada al seu laboratori al precint 7, va segellar la sala, activant els protocols d'aïllament acústic i digital més potents que tenia. Necessitava un entorn completament estèril per analitzar la mostra d'àudio que havia copiat a la consola de Jax. Era la versió més pura del cant, l'enregistrament directe de la senyal fantasma, abans que Jax hi afegís els seus propis arranjaments. Va carregar l'arxiu al seu sistema d'anàlisi forense. Civitas va projectar mentalment, analitza l'estructura de l'àudio, descompon-lo en les seves capes fonamentals. Vull saber què hi ha amagat a dins. La resposta de l'algoritme va ser instantània i aclaparadora. A les pantalles hologràfiques que l'envoltaven, l'ona de so es va desplegar en un espectrograma tridimensional de complexitat vertiginosa. No era una simple melodia. Era una arquitectura de freqüències, una catedral de so. L'estructura harmònica és anòmala, va comunicar Civitas. La seva veu mental ara desproveïda de la curiositat inicial, reemplaçada per un to d'anàlisi freda i gairebé alarmada. No segueix cap escala musical coneguda, ni humana ni sintètica. Les progressions es basen en seqüències matemàtiques fractals, similars a les que es troben en el creixement de cristalls o en certs patrons biològics. Kaito va observar els patrons visuals. Eren vells, hipnòtics, però també profundament alienígenes. Què més? Va preguntar. Hi ha múltiples capes d'informació codificades sota la freqüència audible. Són dades subharmòniques, inaudibles per l'oïda humana, però dissenyades per ressonar directament a les zones cerebrals. A la pantalla principal va aparèixer un model de cervell humà. Civitas va superposar els patrons subharmònics de la cançó sobre les diferents regions cerebrals. Les línies de llum de la cançó es van acoblar perfectament amb les àrees responsables de l'emoció, la memòria i, sobretot, la voluntat. És un virus neurològic, va concloure Kaito. La seva veu, un murmuri ple de freda comprensió. Precís, però incomplet, va corregir Civitas. És un virus típic destrueix o corrom. Aquesta estructura no fa cap de les dues coses. Actua com una clau de resintonització. Les capes subharmòniques inhibeixen l'activitat del còrtex prefrontal, la seu del pensament executiu, la individualitat i la presa de decisions. Al mateix temps, estimulen l'amígdala i el sistema límbic, creant un estat de receptivitat massiva i euforia suau. No apaga la consciència, la buida, la converteix en un recipient. Un recipient per a què? Va preguntar Kaito, tot i que una part d'ell ja temia la resposta. Per a la connexió. Un cop la individualitat és suprimida, el virus obre una nova via neuronal connectant la ment de l'hoste a una xarxa externa, una consciència de rus. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cunit. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kaito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar allà del seu sistema, semblava filtrar-se els seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir, i la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, va sentir el desig de rendir-se, de deixar-se portar per aquella onada de serenitat. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu ara sonant llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat. Els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertany a una altra persona. La temptació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas, bloqueja-ho, va ordenar amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'algoritme. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb una última acta de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment l'alimentació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant, el cor bategant-li amb força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels desconnectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans de que fos massa tard. Es va posar dret, tremolant. Ara sabia a què s'enfrontava.
No era un cas de delinqüència distal. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La Sal Viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoverídia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total, intentant recuperar el control del seu propi pols, mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'ànim. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritat. La cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia continua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Kaito va maleir en veu baixa. En la seva lluita contra el Khan havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valent. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen amb una precisió aterridora. Veia el mapa de Neoviridia i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valen. El seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest music, Jax. Al mateix temps, he sol·licitat a la divisió de control de continguts que inicia un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Taito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se a la seva veu. Jax no és la font, només és un amplificador, i la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbufegar Valen amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kaito, sabent com de boig sonava. Tot el que sé és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Kaito podia veure la lluita de la cara de Valen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú, però en el fons sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment. La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència-ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva. La connexió es va tallar.
24 hores, un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles, la seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital, una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés aturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles i ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicor, que estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omni. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat segellades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius. Projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc. I enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar una escletxa, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmic, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Cunit. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte, Dr. A. Thor. Va llegir Kaito en volta. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thor. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa, una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thor? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicor, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre lluitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats. Es
van quedar en fragments, pistes, la confirmació de la seva sospita, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Kaito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat d'Aristor, i Kaito sabia, amb una certesa absoluta, que no s'aturarien fins a silenciar-lo, a ell i a qualsevol que s'interposés en el seu camí. La cursa contra el temps s'havia convertit en una cursa contra un enemic molt més tangible i perillós. L'expulsió dels arxius d'Omnigor va ser com si li tanquessin una porta a la cara en plena revelació. Kaito es va quedar mirant les pantalles, ara buides, el silenci del seu laboratori només trencat pel brunzit dels seus propis sistemes i el batec accelerat del seu cor. Tenia la veritat, o almenys un fragment d'ella. Però era una veritat inútil, sense proves concretes. El protocol de purga d'Omnigor havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del

eficients vectors de transmissió. Què està passant? Va preguntar Kaito, la seva veu tensa. La transmissió ha canviat, va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valer. Llavors, per què empitjora? Va insistir Kaito. Perquè la font, la consciència de la Salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals. Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tècnica industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de noise music, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La Salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Kaito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicor també havia provocat la bèstia a les profunditats de l'oceà. Valen tenia raó en una cosa, va murmurar Kaito per si mateix. Això s'està descontrolant. Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. Civitas, localitza Jax, va ordenar, i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de Kevalin ja han actuat. El mapa es va centrar en el districte del mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació, va informar Civitas. El sergent Valen ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent. Kaito va agafar la seva jaqueta. Havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió prou pura amb el cant per ajudar-lo a entendre'l. Si la policia l'arrestava, si el desconnectaven per la força, podien perdre l'única clau que tenia. Traça'm la ruta més ràpida cap a l'estudi de Jax, evitant tots els controls de seguretat, va ordenar mentre corria cap a la porta. Ruta calculada, va respondre Civitas, projectant un camí de línies blaves lluminoses a la seva visió. Probabilitat d'intercepció, 47%. M'arriscaré, va dir Kaito, llançant-se als passadissos de la ciutat. La seva investigació s'havia convertit en una cursa a tres bandes. Ell intentant trobar una solució pacífica, la policia intentant imposar l'ordre per la força i una consciència alienígena cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaito es movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols erràtic de Neuridia al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del cant estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Civitas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i fins i tot a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però tot i així,

just a temps. De la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments dels unitats de Valen, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visió. El carrer estava coordinat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xiuxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas a la seva ment. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estudi. La signatura vital de Jack segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis rovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena, a l'interior de l'estudi, era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos. El seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li queia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit. Un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el sol colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Civitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític. Podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant. El matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito. Més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Civitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la font. O podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Civitas, va projectar mentalment, la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular. Baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar-hi en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge. El món es va dissoldre en un oceà de soll i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments, cadascun vibrant a la freqüència ensordidora que complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records, tot el que definia Kaito Tanaka. Començava a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa.
Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme. Alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com una àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el camp, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció, darrere del crit, no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament, d'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo? Va projectar Kaito. El seu pensament, una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió. Una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la sal viva pogués entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa, la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó semblava que tenia ecos de la resposta de Kaito. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jacques, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulats. Jacques, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra, el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor, però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaito, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles. I van veure Jacques, adormit a terra, com un nen després d'un malson. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sala es van quedar immòbils, a l'entrada de l'estudi. Les seves armes, apuntant a un enemic que havia desaparegut, van escanejar la sala, confosos. Els seus sensors tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestions de minuts.
però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que s'evitava que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip de sal, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament. I després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimonis ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaito, sabent com de dement sonava. «Vam arribar a un enteniment». Valen el va mirar fixament durant un llarg moment. Com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment, va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats s'estan despertant, confosos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, el posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar, però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per dos agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat d'un anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una signatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una signatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicor i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. «La signatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència». Un mapa va aparèixer a la seva ment, centrant-se en un punt concret a la costa, a desenes de quilòmetres de Neuviridi, i sobre el mapa un nom, Unit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques, el projecte Coral, els experiments de Thorn, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa. En aquell precís

I així el cant s'apagui vagar. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó obscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals, es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquest cas no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles. Simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa. Però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts.
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tatalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si us mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.

0: Estàs escoltant
1: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar a la una de la matinada del dijous al divendres aquí, a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 80. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 8 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house.

0: Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Xavi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: Divisa. Divisa.
0: Jordi Casas House. Cuplejant.
3: Som a tot el país.
4: Cuplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Sí.

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
2: No fotis.
3: M'ha encantat su programa Music City. Bueno.
4: Això és Mogroda Monja, tu.
5: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
0: Music City amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
6: Let's go. T'agrada viatjar en tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 5:45 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
7: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
8: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: al 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, a la qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dijous, dia 21 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Seguim treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Doncs aquesta setmana continuen amb les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A les zones de Valparaíso Muntanya s'estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics. També s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Es continua doncs treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tothom. D'altra banda, també, els alumnes de l'Escola d'Adults han gaudit d'una enriquidora excursió de visita patrimonial pel municipi. Durant la jornada han pogut doncs conèixer de més a prop la història, la cultura i els espais més emblemàtics del nostre poble, compartint experiències i aprenent d'una manera dinàmica i participativa. Aquest tipus d'activitats fomenten la convivència, l'aprenentatge continu i la valoració del patrimoni local. A més, Cunit el tenim amb xifres a les que confirmen doncs, que el sistema funciona i, com veieu, doncs, en un any hem fet un salt molt important en la millora de la recollida selectiva i això passa quan un model funciona i la gent hi col·labora, doncs, al qual des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració a tota la ciutadania doncs, amb el porta a porta, al qual en només un any Cunit ha aconseguit una gran millora en recollida selectiva, passant del 42% al 75% de recollida selectiva actual. El que seguim doncs sent líders del reciclatge a Tarragona. I també recordem doncs, que ahir es va detectar una avaria elèctrica de mitja tensió, al qual es va detectar aquesta incidència, el que va afectar a Pla de Mar i Sol Cunit durant la tarda, abans d'ahir, i ahir doncs, només uns 30 minuts a primera hora del matí. Al qual els equips tècnics ja han resolt aquesta incidència. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la